0: excepcions. Bon dia i benvinguda.
1: Bon dia.
0: Tornem-hi.
1: Vinga.
0: Tornem-hi. Després de l'estiu, tornem a aprofitar doncs, que arriba setembre i amb setembre una nova oportunitat de trobar feina, que és veritat que sabem que després de l'estiu puja la llista de l'atur i ara és un bon moment per potser trobar feina. L'Àngels, com sempre, ens porta oportunitat de laboral, ofertes laborals i també formacions. Anem a repassar aquestes propostes?
1: Doncs sí, vinga. Des del Consorci per la Gestió de Residus han obert una convocatòria per la constitució d'una borsa de treball temporal de personal laboral que sigui responsable de producció, val? Mitjançant el procediment de concurs i valoració de mèrits. Aquesta seria la primera que ens ha arribat, eh? Però des del Consorci també han obert una altra convocatòria per la constitució d'una borsa de treball temporal de personal laboral encarregat d'energia, val? Uh-huh. Llavors, en aquest cas, també el grup de classificació seria el mateix, el CU també, i mitjançant el procediment també de concurs i valoració de mèrits, val? I això trobareu a l'enllaç a les bases a la web de l'Ajuntament.
0: Molt bé. Doncs anem amb una altra oferta.
1: Sí, en aquest cas seria una empresa de la Roca que necessita un operari operària, manipulador-manipuladora per encaixar i col·locar peces en capses, muntar caixes i manipular productes de petites dimensions. Les capacitats requerides, en aquest cas, és imprescindible que tinguin el certificat de discapacitat igual o superior al 33% i també es requereix que la persona tingui capacitat de treball en equip i aprenentatge. Bona psicomotricitat fina i agilitat i també sigui una persona amb motivació i implicació en la feina i flexibilitat horària. L'empresa ofereix un contracte temporal d'entre 6 i 12 mesos, però és renovable. L'horari, en principi, és intensiu de matins, des de les 7 fins a les 14.45, de dilluns a divendres. I el salari estaria entre els 17.200 i els 19.000 euros bruts anuals.
0: Una altra oferta?
1: Sí, en aquest cas l'Ajuntament de Montornès busca dos peons de logística per la brigada municipal. Les tasques principals serien executar feines relacionades amb el manteniment i l'adequació dels locals municipals sota la supervisió del cap de manteniment. Els requisits serien persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de la prestació per desocupació i que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats un mínim de 6 mesos durant els últims 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta. Val? Llavors, aquí el contracte que s'ofereix és d'una durada d'un any i l'horari de treball és dels matins de 7 a 2. En aquest cas, algun cap de setmana haurien de tenir disponibilitat també. Data d'inici a finals d'octubre.
0: Més ofertes, Àngels?
1: Sí. L'última oferta, en aquest cas, és una empresa del sector de la construcció que necessita una persona per a conduir un camió. Val? Aquesta persona ha de tenir residència per la zona del Vallès Oriental i ha de tenir anys d'experiència demostrable conduint camions pesats, que són els rígids i els articulats, concretament, i dins del sector de la construcció. Imprescindible, doncs, el carnet, el B i el C, i un any d'experiència. Ha de tenir disponibilitat immediata i valoraran que tingui el CAP i la targeta de digital en vigor. També ha de tenir formació en prevenció de riscos laborals, com a mínim el de 20 hores, i si té riscos laborals a l'específic de moviments de terra de 60 hores, doncs llavors ja és perfecte. El contracte que ofereixen en aquest cas és indefinit i la jornada completa de 40 hores setmanals.
0: Bé, hasta aquí les 5 ofertes laborals que ens porta avui l'Àngels Rial des de la bossa de treball, però també properament hi hauran formacions.
1: Sí, us recordem que les formacions de tècniques de recerca de feina que farem a finals de setembre i la que farem a finals d'octubre. Val? Uh-huh. La de finals de setembre és la que es titula Representa't, que són competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitoses. I la que farem a finals d'octubre és com reinventar-se laboralment després d'emigrar. Després també farem al setembre un curs de carretoner i el repetirem a l'octubre o al novembre, que en farem un altre. Val? Llavors, les de tècniques de recerca de feina, que és la de Representa't, que és les competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitosa, es durà a terme concretament el 28, 29 i 30 de setembre, de 9:30 a 1:30, i ho farem al Casal de Cultura. Contingut. El contingut és molt interessant. En el contingut es mostrarà quines són les conductes, actituds i emocions claus per fer una entrevista de feina exitosa. Val? Uh-huh. També mostraran com actua un professional de la selecció en el moment de conduir i valorar una entrevista de feina. Val? O sigui, es posa en l'altre cantó, també.
0: Molt bé.
1: Després es destacaran els aspectes d'una entrevista que poden fer que una candidatura sigui desestimada. També ens mostraran com gestionar la comunicació, el comportament i les emocions al llarg d'una entrevista per tal de generar confiança en la persona que ha de prendre decisions de selecció. També ens indicaran els aspectes claus específics de les entrevistes de selecció en funció del format i el canal, i també assumir el principi de responsabilitat, definir l'objectiu professional per crear un pla d'acció, la feina que també s'ha de fer, i fomentar l'autoconfiança i la gestió emocional de tot el procés.
0: És complet aquesta formació,
1: està
0: aquest
1: molt
0: curs.
1: Bé. Són 12 hores, està molt bé.
0: Val 12 hores.
1: Val la pena, Ja sabeu que tots són gratuïts, aquests.
0: És important també recordar. I qualsevol persona que vulgui tenir més informació, més assessorament, tant de les ofertes laborals com de les formacions, on es pot adreçar, de quina manera?
1: Mira, doncs poden venir de manera presencial, que estem aquí al carrer Sant Isidre, a l'horari d'atenció al públic és de 9 a 2. Poden fer-ho per telèfon, ens truquen al 93 566 7004 i també els atendrem. També poden fer-ho a través del correu electrònic, el d'ocupació, @montornès.cat, i si no, també a través de la web de l'Ajuntament i al nostre apartat d'ocupació troben el formulari, que allà també ens poden explicar o demanar el que necessitin, i contactarem de seguida que puguem.
0: Doncs ja sabeu, si voleu millorar les vostres condicions laborals o voleu participar en alguna d'aquestes formacions gratuïtes, poseu-vos en contacte amb, com no, el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Montornès. Àngels, com sempre, gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera, vinga.
2: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: "Tot el que sé, ho he après a Horta". Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta. A través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso, descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Aquest estiu s'ha posat en marxa a Montornès l'Escola d'Estiu de Buscar Feina. Es tracta d'una iniciativa del Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç per donar a conèixer el servei que ofereix, així com hàbits i eines de cercar de feina. L'escola ha consistit en 4 sessions que s'han desenvolupat a l'edifici d'Acció Social, ubicat al carrer de Sant Isidre. Han anat dirigides a jovent d'entre 16 i 29 i s'han fet 2 rodes. L'Arnau Galí és tècnic d'orientació laboral juvenil i ell ha declarat que la manera de buscar feina ha canviat molt en els darrers anys i és per això que han volgut crear aquestes accions puntuals.
4: Realment la gent arriba als nostres serveis amb molta actitud, amb moltes ganes, però amb pocs coneixements i, per tant, amb pocs coneixements no sempre només tècnics en el sentit del seu sector, sinó que de com començar a buscar aquesta feina. És obvi que d'uns anys cap aquí la manera com buscar feina ha canviat molt,

0: No és el mateix buscar feina a l'estiu que buscar-la al llarg de l'any, no és el mateix buscar una feina puntual perquè ets jove i estàs estudiant i vols guanyar algun calé mentre fas les vacances acadèmiques, que necessitar de trobar feina perquè t'hi va la vida o perquè has de mantenir una família. No és el mateix una cosa que l'altra, i per tant el que intentem és explicar mitjançant un seguit d'accions puntuals, com poden ser aquestes quatre sessions que li hem dit escola d'estiu, però que li haguéssim pogut dir de qualsevol altra manera. Doncs són quatre ítems, quatre idees, quatre coses que has de tenir clares a l'hora de buscar feina.
1: Cada sessió, recordem que ha tingut la seva temàtica i han estat complementàries, unes de les altres, com ara aprendre a fer seguiment de les candidatures presentades o com millorar el nostre currículum.
0: En una primera sessió fèiem el currículum, en una segona sessió fèiem una proposta de cerca sistemàtica, també amb la intenció de que la persona que està buscant feina i que quan portes cert temps buscant feina, les persones que hem estat en aquesta situació en algun moment de la nostra vida, és un moment complex, és un moment amb molts dubtes, és un moment en què no saps massa bé si estàs avançant, si no estàs avançant. Per tant, nosaltres el que plantegem és una cerca sistemàtica que a tu et doni la sensació, fins i tot emocionalment, no?, de que estàs avançant i que té un sentit les coses que fas. També hem dissenyat una altra píndola, que és la lògica de fins a on podem anar a buscar feina, no?, i per tant ampliar una mica el nostre radi, de dir, no només tenim Montornès, sinó tenim Granollers, Montmeló, que són ciutats doncs, que estan molt a prop i que també tenen els seus polígons i tenen les seves dinàmiques empresarials i de cerca de feina, on també podem anar a buscar feina, però fins i tot doncs, amb 40 minuts en transport públic ens podem acostar a Cardedeu o evidentment podem baixar fins a Barcelona, que torna a ser un altre àmbit molt gros on trobar també feina, no? I finalment un repàs de les accions formatives que podem fer per tal de millorar la nostra ocupabilitat.
1: Com dèiem, el Jesús Contreras és un dels joves que aquest estiu ha seguit la formació. Ell va arribar a Espanya fa 2 anys i ara, amb el permís de treball, ja habilitat, està decidit a trobar feina.
2: Ja se me habilitó el permiso de trabajo, entonces estoy en la búsqueda de otras oportunidades para crecer acá en el mundo laboral y entonces ellos me están dando una herramienta a la hora de buscar empleo, de las aplicaciones, las distintas páginas o programas que hay. A la hora de formar el currículo, el CV, nos dan ciertas características, ciertos cambios que podemos realizar para que sea mejor al momento de enviarlos a las empresas. Más que todo para cumplir las características de este nuevo sistema que es la ATS, que es con la IA que maneja ciertos términos, entonces esos términos los puedes incluir en tu currículo para que pasen esta barrera de la clasificación.
1: El jove ha valorat molt positivament tant el servei ofert com els continguts.
2: Me parece muy interesante, de hecho ellos son muy atentos en cuestión. Cualquier duda que tengo, les voy preguntando, ellos amablemente me contestan cualquier duda, me dan cualquier detalle y ahí van viendo cualquier corrección y me van explicando más que todo en el proceso y he aprendido muchísimo acá. Claro, porque más que todo yo no manejo el sistema de este país, entonces ellos me van abriendo un poco más en cuestión de términos y todos los procesos. Es de mucha ayuda como tal porque, claro, hoy en día todo avanzado, entonces ahora se manejan muchísimas cosas nuevas, entonces habrá gente que no entenderá de esto. Entonces es una gran ayuda para estas personas el que ellos den este conocimiento básico a todas las personas en general, que te ayuda muchísimo a la hora de buscar trabajo.
1: El projecte Escola d'Estiu de Buscar Feina està inclòs a la dimensió sociolaboral. Part de les sessions es continuaran oferint a través del Club de la Feina. Si esteu interessats i interessades, us podeu posar en contacte amb la OPEC, trucant a l'Ajuntament o bé presencialment a l'edifici d'Acció Social, situat al carrer de Sant Isidre.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
4: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

Bé. Seguim en directe, són les 11 i 27 minuts. Avui és dijous 3 de setembre. I per què no recordar una vella cançó amb Danza Invisible, que té nom de dona catalina?

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
1: Vale. I em mira les coses
2: que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: Si lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a...

Escuchamos a Lilo y Stitch. Ya sabéis que tenemos cine a la fresca. De fet, serà demà 4 a les 10 a la plaça del Poble, abans de tornar a la nostra rutina, abans de que comenci l'escola, el col·le. La comissió de festes de Sant Joan ha organitzat aquest cinema a la fresca a la plaça del Poble, Montornès Nord, i serà, doncs, la plaça es convertirà en una sala de cinema a lo gran, per poder gaudir aquest divendres, demà, de la projecció de la pel·lícula Lilo i Stitch, una producció de Walt Disney. Estem escoltant la banda sonora, una pel·li de 2002, una proposta que gràcies a la Comissió de Festes de Sant Joan podrem gaudir aquest divendres a les 10, com hem dit, amb aquesta calor encara ve de gust sortir a la plaça i gaudir d'una proposta en família. La duració de la peli és de 90 minuts i tornem a recordar demà a les 10 a la plaça del Poble.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: I ens acomiadem ja després del cinema amb un apunt, i és que l'Observatori Fabra ha batut un nou rècord de temperatura al setembre, i avui és dia 3, recordo. Encara ens queden molts dies al setembre per batre encara més rècords. I és que l'Observatori Fabra ha arribat als 33,6 graus centígrads. És la data que arriba després d'haver viscut l'estiu més càlid mai registrat en aquest observatori centenari. Així comença setembre, però la calor continua sent notícia. L'Observatori Fabra ha batut un nou rècord de temperatura màxima absoluta aquest mes en la sèrie climàtica, que va començar a 1914 i va registrar 33,6, i ha quedat superat així a l'anterior rècord, 33. I ara, el 25 de setembre, que es va produir a l'any 83, aquests 33 graus. Aquest mes de setembre de 2026 ja s'han registrat 33,6. Fins ara, la data més alta al mes de setembre. I amb aquest rècord de temperatura, i recordo que estem a dia 3, encara ens queda tot el setembre per endavant, ja veurem què passa avui i demà, que avui s'espera arribar a molts indrets, als 40, doncs veurem com portem aquestes calors. Però demà us explicarem més, perquè demà divendres tornarem a trobar-nos aquí el Miquel Zafra i la Núria Catxan amb tot el que tenim preparat. I, de fet, demà tenim a la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, que hi serà amb nosaltres a 9:45, i serà per parlar de tot el que té a veure amb la Festa Major d'enguany. I és que hi ha novetats i hi ha propostes molt interessants. Demà parlem de Festa Major. També hem convidat el Manolo Carrillo amb la seva secció Llibres i Vinils, nova secció. I, per cert, esteu atents perquè ens parlarà d'un llibre que encara no ha sortit i està a punt. I acabarem amb les coses d'Alicia, Alicia García i les seves coses, que ens porta, doncs, històries de la nostra vida i del passat. Tot això serà demà, divendres. Aquí estarem, el Miquel Zafra i aquesta qui us ha parlat, la Núria Catxan. I el nostre company, el José Luis Cano, si ens està escoltant, doncs una salutació i una abraçada ben forta, oi, Miquel?
2: I tant que sí. Una salutació i a gaudir encara de les vacances, José Luis.
1: Doncs tornem demà. Bona tarda a tothom.
2: Fins demà.
1: Adeu, adeu.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Historietes.
2: A les historietes sovint expliquem com van néixer alguns invents, sobretot si l'anècdota és divertida o curiosa. Avui és un d'aquests casos, perquè parlarem de la invenció del que probablement és el medicament més famós, aquesta pinduleta pel mal de cap que tots tenim en algun calaix de casa i que, ves per on, va néixer gairebé per casualitat i gràcies a l'esforç de molts. A les historietes, avui parlem de l'aspirina. Per parlar de la història de l'aspirina, hem de buscar les seves arrels a la natura. Des de sempre, l'escorça del salze blanc s'havia fet servir per alleujar la febre i el mal de cap. Ja ho feien servir els antics egipcis. L'any 1763, el reverend britànic Edward Stone va presentar un informe a la Societat Anglesa de Ciències parlant de les propietats terapèutiques del salze blanc. Així es va obrir una investigació i es va descobrir quin era el principi actiu d'aquest arbre, la salicilina. Caldria esperar fins al 1828 perquè el professor de farmàcia Johann Büchner aïllés aquest principi actiu. La història de l'aspirina començava a escriure's. El 1829, un any més tard, un farmacèutic francès va improvisar un procediment d'extracció pel que va obtenir 30 grams de salicilina a partir d'un quilo i mig d'escorça de salze. Un pas més es va produir el 38, quan el químic italià Rafael Piria va tractar la salicilina per convertir-la en uns cristallets incolors que va batejar com àcid salicílic. Com veieu, la història de l'aspirina és bastant col·laborativa, podríem dir, doncs hi van intervindre moltes persones. Faltaven, però, encara uns passos perquè aquest àcid salicílic es convertís en medicament i aquí hem de parlar dels orígens de la farmacèutica Bayer. Friedrich Bayer va arribar al món el 1825. El seu pare es dedicava als tints i, seguint els seus passos, el noi va obrir el seu propi negoci el 1848. Als anys 50 van aparèixer els primers colorants químics i Friedrich Bayer ho va aprofitar per millorar i fer créixer la seva empresa. Bayer va morir el 1880, deixant una companyia pròspera que es va dedicar a contractar químics per innovar. I innovar és exactament el que va fer un d'aquests fitxatges, el 1897, el químic Felix Hoffmann. Recuperant l'àcid salicílic de Rafael Piria, va aconseguir sintetitzar-lo amb gran puresa, mentre investigava, fora d'hores, com alleujar el reuma del seu pare. El farmacòleg alemany Heinrich Dresser va descriure les propietats terapèutiques i analgèsiques d'aquesta síntesi i Bayer va decidir fer-ne un medicament. Segurament el més famós de tots, l'aspirina. El seu nom també veu directament de la natura. Com el salze blanc, totes les plantes de la família de les aspíries contenen el principi actiu de la salicilina. En anglès es diu Spiria, o sigui que ja ho tenim, aspirina. La transcendència de l'aspirina ha estat tanta que el nom comercial, la marca, s'ha acabat convertint en el nom d'ús quotidià. Als Estats Units, aspirin va passar a ser el nom genèric de la substància. Des de la seva comercialització, se n'han consumit més de 350 bilions de comprimits i cada dia se'n prenen uns 100 milions més. És un dels fàrmacs més utilitzats del món. Com a detall, a l'any 2008, el 85% d'aspirines es van produir a Langreo, a Espanya, en una planta química de Bayer. Ara bé, ja no sabem si són efervescents, de taronja, infantils o begudes, perquè tot això ja seria una altra historieta.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa.

0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
2: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Ràdio Montornès. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Radio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

Venim de Pegasus, cercant posicions. Tenim poderoses raons. Venim de Pegasus, solcant oceans. Tenim episodis passats i encenits.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

esta es una canción que se llama El blues del autobús.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa o al tall.

que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa o al...

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum, perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés en que no té proves que acusin al Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 2 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla Alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, avui a les carreteres amb una avaria a la C25 a Sallent que deixa un vehicle al voral a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa un carril tallat direcció Lleida i finalment un accident a la B23 a Molins de Rei deixa també un carril tallat en aquest punt. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de 4 plantes alemanyes. De moment, el pla no concreta l'afectació que pot tenir SEAT, tot i que un mitjà alemany apunta que la marca podria abandonar el mercat al 2029. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachán. Au, ja m'ha acabat.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès. Èxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, avui a les carreteres amb una avaria a la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral, i a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa també un carril tallat direcció Lleida. A banda, també hi ha un accident a la B23 a Molins de Rei que deixa un altre carril tallat. I una persona va resultar ferida menys greu ahir a la nit en incendi en una casa de Figueres. Els bombers van rebre l'avís a les 11 de la nit per un incendi en una casa del carrer Llers i van activar 7 dotacions. En arribar van comprovar que el foc afectava dependències de la planta baixa, el primer pis i la terrassa on van localitzar la persona ferida. Els bombers van fer una primera atenció sanitària a l'afectada i la van extraure de l'immoble perquè fos atesa pel SEM. Els bombers van fer una recerca exhaustiva a la resta de pisos sense localitzar ningú més afectat. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o bé els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del passat cap de setmana. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Obert.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: las mañanas de Radio Montornès.
1: Bon dia, Palmatí, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes, avui és divendres. Sí, sí, sí, ja el tenim aquí. És el cap de setmana, primer cap de setmana de setembre i temperatures encara estivals per poder gaudir d'aquest cap de setmana en anar a la platja. No sé, potser heu pensat en fer excursió. Potser teniu també organitzades festes majors. Sigui com sigui, aprofiteu el temps lliure que arriba a partir d'avui, divendres 4 de setembre de 2026. No per tothom, però sí per una gran majoria. Els que tenen que treballar durant el cap de setmana, doncs molta paciència i molta força. Doncs ja estem aquí, el Miquel Zafra i la Núria Catxan. Sabeu que per nosaltres sempre és un gust i un plaer poder compartir temàtiques i actualitat amb vosaltres que esteu a l'altre costat i poder, com no, compartir les mañanes de Ràdio Montornès. Oi, Miquel? Miquel, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal? Com esteu?
1: Bon dia. Doncs bé, contents per aquestes temperatures. I aquest matí, Miquel, quan m'he aixecat m'han recordat de tu, ha sigut aixecar-me i pensar en tu, i te'n dic per què.
2: Espero que...
1: Bé,
2: no? Sí?
1: Ahir parlàvem, sí, ahir parlàvem de que de cara a la tarda les tardes comencen a cortar-se, a ser
2: Curtes,
1: de llum,
2: sí,
1: més curtes, ja és veritat, es fa de nit abans, no? Però al matí, quan ens aixequem, 6:30...
2: És més d'hora, no?
1: Jo veig que és de nit.
2: Encara? Sí? A quina hora t'aixeques tu?
1: 6:30.
2: Sí, sí,
1: encara
2: sí,
1: és
2: sí,
1: de
2: és veritat,
1: nit.
2: Jo també, sí, sí.
1: Encara cap a les 45 comença una mica
2: a clarejar, sí,
1: però encara a les 7 encara dius, ostres, quina hora és? Encara és de nit, encara no hi ha la llum que ens agrada. I clar, tot això es nota per la tarda, però també es nota pel matí. I és que els dies es van acortant, la llum s'acorta i ho notem, la veritat és que molt. Venim de l'estiu, no? Que tot és llum, que tot és sol, temperatures que encara hi tenim, no? Per endavant. No sé, tens plans tu?
2: Doncs no, per aquest cap de setmana no tinc plans. No,
1: no tens,
2: tens alguna
1: plans.
2: Proposta?
1: Mira, no ho sé, no, tampoc és que hagi pensat massa en què fer, però, a veure, coses sempre surten, eh?
2: Sí, home, plans
1: si
2: sempre...
1: Si no, la rutina.
2: Els busquis o no, si no els busques, te'ls busquen.
1: Ja, això també, eh? I si no, ja saps, sota cavallo i rei, doncs què toca? Zafarrancho i compra? Doncs
2: bueno,
1: comencem amb la rutina,
2: és
1: no?
2: Clàssic,
1: és un clàssic.
2: És un clàssic, sí.
1: Si no fas dissabte, toca diumenge. I si no, mira, vas fent durant la setmana, mica en mica... Però és que jo ho he intentat tot, eh? Fer una mica durant la setmana, però quan arriba el cap de setmana, doncs has de tornar a començar. Per això tampoc aprofites massa. Llavors, o ho fas al cap de setmana o, mira, busques algú que t'ho faci, que també està molt bé, no? Hi ha molta gent que busca ajuda i es dedica a ells o a elles perquè tenen aquesta ajuda a casa que, de veritat, que quan vas... allò creixent, et vas fent gran, doncs ho trobes a faltar, eh? Trobes a faltar una mica d'ajuda perquè, clar, una casa mai s'acaba. Tu pots fer allò per sobre, que diem, eh? Una mica netejar el pols, el terra, fregar, la cuina al dia, el lavabo al dia, però després hi ha altres coses, que si cristales, que si persianes, i és el conte de mai acabar. I ja no parlem de les rentadores... i tot el de més, no? Vull dir que, en fi, aquestes coses que tiene la vida.
2: Feina dins i fora.
1: Sí, Miquel,
2: sí,
1: sempre.
2: Sí, sí, això
1: dins
2: és
1: i fora.
2: Un no parar, un no parar. Sí. Sí, sí.
1: Però res, aquí estem, mirant el cap de setmana amb molta il·lusió i mira, si busquem
2: bueno,
1: un...
2: motors també, perquè sí. Bueno, d'aquí uns minuts parlarem de tot el que encara ha de venir a Montornès.
1: Comença el dia 7, a partir de dilluns, sí.
2: A partir de dilluns, però bueno, que ja anem escalfant motors, agafem energia perquè...
1: Comença el compte enrere
2: comencem,
1: per la nostra
2: clar,
1: festa major.
2: La festa major, sí, sí, hem d'escalfar motors.
1: Clar que sí. I res, aquí estem. Ja sabeu que ens podeu escoltar cada dia de dilluns a dilluns ja hem tornat aquest cap de setmana.
2: Aquest cap de setmana també tindrem els millors moments.
1: Sí, ja us deixarem els millors moments que ens ha deixat aquesta curta setmana, perquè nosaltres vam entrar dimecres, però tenim material perquè pugueu gaudir el cap de setmana i saber una mica com ha anat aquesta primera setmana per nosaltres d'incorporació després de l'estiu. Bé, us diré que hi ha moltes fórmules per escoltar-nos. Ens podeu escoltar de manera tradicional a la FM de tota la vida, als 91.2 de la FM. També tenim oportunitat de que ens escolteu a l'app, la nostra app. Descarregueu l'app gratuïta al mòbil i des de qualsevol lloc ens podeu escoltar. Això és una meravella, perquè si esteu de vacances a Màlaga o esteu a València o a Badajoz, doncs ens podeu escoltar des d'on esteu. I també saber una mica què vull el vostre poble. Si voleu desconnectar, mireu, desconnecteu. Però sí que és veritat que a través de la TDT també ens podeu escoltar i a través de la web radio.montornès.cat. També a qualsevol lloc del món ens podeu escoltar d'aquestes fórmules, d'aquestes maneres. I de vegades necessitem aquesta desconnexió de tots i de tot. I la veritat és que setembre també és un mes de vacances. Els mesos de vacances per excel·lència al nostre país són juny, juliol, agost i setembre. Molta gent, doncs, és al mes de juliol quan agafa les vacances. Altres ho fan el gran grosso a l'agost. I els que són més previsors ho deixen per setembre, perquè hi ha menys cues, perquè els jocs estan una mica més buits, perquè es pot viatjar millor. En fi, és una manera de distribuir les vacances i cadascú, doncs, tria, si pot, que no tothom pot triar, però el que pot triar, doncs, hi ha molta gent que prefereix aquest mes de setembre perquè li dona més comoditat, li dona també més espai per poder fer altres coses i potser una mica més d'economia per poder viatjar. Llavors, són punts forts per fer vacances al setembre. Re, nosaltres ja sabeu, estem allò ja amb les piles posades i amb aquesta nova temporada amb intenció de compartir els matins. Ahir s'esperava temperatures altes, avui també, després connectarem amb el servei meteorològic. Però Miquel.
2: Digues.
1: Anem a fer una mica de repàs, no? De tot allò que tenim a tocar. I així us diré que dilluns vinent, el dia 7, hi haurà una nova formació dins del programa Les Entitats al Dia. La sessió està adreçada a les associacions del poble, n'hi ha moltes a Montornès, i vol contribuir a una festa major més segura, inclusiva i responsable. Per això, de 7 a 9 del vespre, membres dels departaments municipals de Feminisme i Diversitats i Salut Pública ensenyaran a identificar situacions de risc i actuar de manera adequada davant possibles casos de violència masclista. Doncs ja sabeu, oportunitat de gaudir d'aquesta proposta de formació dins del programa Les Entitats al Dia. Els establiments restauradors que vulguin participar al Sarau, sabeu que és la gran festa de la Festa Major, encara estan a temps de poder apuntar-se a l'esdeveniment gastronòmic. Tornarà a celebrar-se dissabte de Festa Major el 19 de setembre. Ja s'han confirmat la participació d'establiments coneguts al municipi com la Cerveceria JJ, la Grumeteca, la Cresta Rostisseria, la Rostisseria La Gaditana i Paolo's Pizza. La proposta es desenvoluparà de 12 a 6 al Parc dels Gegants i comptarà amb el concert del grup Tapeo Sun Sisters, un grup musical que té molt d'èxit a Montornès i que ens encanten que ens visitin. Les persones restauradores que estiguin interessades a participar-hi es poden posar en contacte amb l'AOPEC a través del telèfon 935667004 o bé a través del correu electrònic empresa@montornès.cat. La convocatòria es tancarà a l'11 de setembre i fins a aquest dia, 11 de setembre, teniu temps de fer la vostra inscripció. Potser abans no ho havíeu pensat o encara no s'havien escalfat prou els motors, però ara ja que estem a tocar del Sarau, potser altres empreses, restaurants, bars del municipi s'assumen a aquesta proposta. I com que estem escalfant motors tots i totes per Festa Major, recordeu que dimarts 15 de setembre tindrà joc la primera prova de la batalla de penyes d'enguany. Com bé sent habitual, serà la donació de sang. Per fer-la, us heu d'inscriure una mica abans. La unitat mòbil del Banc de Sang i de Teixits s'instal·larà al soterrani del Teatre Margarida Xirgo, de 10 a 2 del matí i de 4 a 9 de la tarda. Poden fer la seva donació totes aquelles persones que siguin majors d'edat, pesin més de 50 quilos i no pateixin cap malaltia. A més, cada persona podrà votar per la seva penya preferida. La penya dels Bartomeus, els verds, o la penya dels Perantons, els grocs. Per donar sang cal reservar hora, com et deia, al web banksang.net. Sabeu que quants més Bartomeus voteu o més Perantons voteu, serà la prova que guanyi una penya o una altra, i a més és comptable per després fer el gran grosso de totes les proves i saber quina penya, si la verda o la groga, guanyen la Festa Major de 2026. Deixem la part més lúdica i recordem que l'atur ha augmentat a Montornès. Ahir o abans d'ahir parlaven de que l'atur havia pujat a Catalunya, doncs també a Montornès, durant el mes d'agost, però es manté per sota de fa un any. El municipi ha tancat el mes amb 833 persones aturades, 26 més que al juliol. L'atur registrat ha augmentat durant el mes d'agost a Montornès del Vallès. El municipi ha tancat el mes amb 833 persones en situació d'atur. Així ho ha explicat l'Observatori del Vallès Oriental. La taxa d'atur registrada provisional se situa en el 9,34%. Tot i l'augment respecte del mes anterior, les dades mostren una evolució positiva en comparació amb l'agost de l'any passat. Montornès té actualment 10 persones aturades menys que fa un any, cosa que representa un descens interanual del 1,19%. L'evolució de Montornès s'emmarca en un increment de l'atur al conjunt del Baix Vallès. Els 7 municipis de la zona han registrat més persones aturades que al juliol. El Baix Vallès ha sumat 266 persones aturades durant el mes d'agost, fins a arribar a les 5.480, un 5,10% més que l'anterior. En canvi, respecte a l'agost de 2025, la xifra va ser de 163 persones, inferior amb un descens del 2,89. Per això diem que ha crescut l'atur a Montornès i també al Baix Vallès. I ja volem recordar que l'Ajuntament treu a concurs la recuperació dels pous de l'Ametller i del dipòsit de Can Txec. El projecte ha de permetre tornar a fer servir dos dels quatre pous actualment en desús. L'Ajuntament de Montornès ha tret a concurs els treballs de recuperació dels pous de l'Ametller i del dipòsit regulador de Can Txec, un projecte que arrossega des de fa anys i que ha permetre tornar a utilitzar-los com a font d'abasteciment d'aigua. El pressupost

L'aigua del municipi no s'utilitzen des de com a mínim 2009 i actualment les instal·lacions presenten un estat de deteriorament important. Per això, doncs, l'Ajuntament ha tret a concurs la recuperació d'aquests pous de l'Ametller i el dipòsit de Can Xec. Aquestes són algunes de les notes locals que us porto. Són les 10 i 22 minuts. I sabeu que avui és el Dia Internacional del Taekwondo? Doncs sí, cada 4 de setembre és el Dia Internacional del Taekwondo, una celebració establerta per la Federació Mundial de Taekwondo. Doncs també volem recordar que avui és un dia important per la salut sexual, perquè és el Dia Mundial de la Salut Sexual. És un aspecte essencial del benestar general i no ha de ser ignorat ni tampoc estigmatitzat. Per això, el que es busca amb aquesta celebració, el Dia Mundial de la Salut Sexual, és conscienciar a la població sobre la importància dels drets sexuals, la diversitat sexual, així com la salut sexual i reproductiva d'una manera plena, sense discriminació i, sobretot, sense riscos. Es tracta de divulgar informació sobre els factors de risc, les malalties de transmissió sexual i els contagis, així com les precaucions pertinents per tenir una vida sexual saludable. Doncs avui gaudim d'això. I també volem recordar que avui és el sant de, atenció, Rosalia, Amniano, Iris i Monessa. Felicitats a tots i a totes els que celebreu el dia del vostre sant, tant com els que esteu d'aniversari. Per exemple, avui José Pinilla Vega, Pinilla, felicitats, està d'aniversari per molts anys, José. La Gemma Sánchez Olmo, Gemma, moltes felicitats també per tu, 4 de setembre, felicitats. I res, que tingueu un dia meravellós i totes aquelles persones que ens estiguin escoltant i que també celebrin sants, aniversaris o dates importants a la seva vida, doncs que tingueu un dia important, interessant, agradable. Felicitats. Nosaltres comencem amb una mica de música, mirem al mar, encara que estem al setembre, i ho fem amb la vista posada en Manel.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.
6: Doncs anem al contingut pel dia d'avui. Avui hem convidat a la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, per parlar de les novetats d'enguany de Festa Major, que la tenim a tocar. Avui també torna a incorporar-se a la graella el nostre col·laborador Manolo Carrillo amb la seva secció Llibres i Vinils, i atenció perquè ens parla d'un llibre que està a punt de sortir al mercat. És la darrera novel·la d'Alejandro Palomas, un relat sobre la impactant bellesa de les coses normals, comuns, i doncs ens apropa aquesta lectura avui Manolo. Però a la secció de vinils fa un repàs dels pioners del rock and roll i escoltarem doncs propostes molt interessants que sense dubte ens teletransportaran a moments més màgics de la nostra vida, perquè són cançons que hem escoltat doncs moltes, moltes vegades, com per exemple el Chuck Berry, a Elvis Presley, a Buddy Holly, a Jerry Lee Lewis, entre d'altres. Doncs avui, llibres i vinils, interessant la secció, us la recomano. I també escoltarem a l'Alícia García. Les coses d'Alícia arriba en coses interessants i curioses, i fent també un repàs a una mica tot allò que el que ens va acompanyar a la nostra infantesa i joventut, perquè qui no recorda el Kiko Legar? Recordeu qui era Kiko Legar? Doncs escoltarem la seva trajectòria professional i ho farem amb l'Alícia García. I aquestes són algunes de les propostes que us portem per avui divendres. Què és divendres? Anem ja amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Avui ens ho explica el Jordi Urios. Bon dia, Jordi.
7: Bon dia. Avui s'intensifica la calor, temperatures màximes en ascens a Barcelona, amb perill important a la depressió central per valors que poden assolir els 39 graus i també temperatures significativament elevades al Prepirineu i al prelitoral. Avui s'esperen màximes de 39 graus a Manresa, 38 a Igualada, Vic i Rubí, 37 a Sabadell, 33 a Barcelona, 31 a Mataró, 30 a Vilanova i la Geltrú. Durant el cap de setmana, temperatures sense canvis, continuarà la calor, de fet inclús podríem pujar lleugerament cap a l'interior. A partir del dilluns s'espera un descens de les temperatures. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat, amb predomini del temps estable i del cel clar, el vent fluix variable al matí, tendint a bufar a les hores centrals de component sud, amb intervals puntuals de moderat a la tarda. És una informació d'EMET.
6: Gràcies i fins demà. Anem a recordar que avui tenim la farmàcia de guàrdia, la farmàcia Balcells, al carrer Riu Mugent, número 7, i demà dissabte trobareu a la vostra disposició la farmàcia Pardos. També per qualsevol emergència tenim el 112 o bé el telèfon d'emergències de la policia local 93572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà, venedor de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs avui tenim a la Mercè Jiménez, regidora de Cultura i Festes a l'Ajuntament de Montornès, ja la coneixeu. I clar, no pot ser d'una altra manera. Primera setmana de setembre, comencen a partir de dilluns algunes de les activitats de la nostra festa major, i com que estem allò ja calentant motors, doncs l'hem convidat perquè sobretot ens expliqui doncs les novetats. El programa d'activitats s'inicia dilluns i s'allarga fins diumenge 27. Ja, com sempre, propostes culturals, festives, esportives, a veure, de tota mena. I la Mercè, doncs, està amb nosaltres per parlar. Parlem amb ella. Bon dia i benvinguda.
1: Bon dia, Núria. Què tal?
0: Molt bé. Com va?
1: Molt bé, molt bé. Sí? Ja incorporats de nou al la voràgine, no?, de la festa major, que estem molt emocionats, no?, amb ganes i a veure la resposta.
0: Suposo que abans de tornar a Montornès aquest estiu hauràs agafat moltes piles, no?, perquè ara ve el grosso de l'any.
1: Ara ve, sí, és veritat que és una part molt important de les festivitats de l'any, i que a més convé que, bueno, ve molta gent, no?, participa i és molt agradable, la veritat, de passejar i de trobar-te la gent i veure com gaudeix, doncs, de tota aquesta feina que hem tingut prèvia fins a treure això, la programació, la samarreta, tot el que té a veure amb la festa major.
0: Avui vens uniformada, vull dir corporativa, de festa major, amb la samarreta d'aquest any. Podem començar parlant... Mira, no anava a començar parlant de la samarreta, però em sembla que és una samarreta molt xula i que doncs val la pena, no? Perquè també és una iniciativa nova.
1: Sí, ha estat el disseny del Sergi López, que fa uns mesos va fer també el disseny que n'hi ha a l'entrada de Montornès Nord.
0: Això va ser iniciativa d'ell o ho veu demanar vosaltres?
1: Bueno, ja feia temps que calia fer un canvi en aquell mur, i va ser, bueno, un company, el regidor Jordi Delgado, li va tirar la canya amb el Sergi, i va ser molt... molt maco el pensar que ell, que sí que podia fer una proposta, va fer la proposta, les van anar quadrant, i bueno, i el que tenim, aquest mural tan xulo, representatiu també de Montornès, del patrimoni, i que tan bona acollida ha tingut. I van pensar que seria una bona aposta, doncs, continuar amb el Sergi. Ell estava molt emocionat també de poder, bueno, clar, de poder fer el disseny de la samarreta, i bueno, quatre directrius, no?, que és el que habitualment, no?, solen portar les samarretes, doncs ens ha fet aquest disseny superbonic, molt colorista, no?, i que també deixa a l'abast, doncs, els elements més participatius de la nostra festa major.
0: Sí, la veritat, amb unes lletres molt grans, amb verd i taronja, i dins les lletres podem veure els gegants, l'Ajuntament, les penyes també estan representades,
1: el
0: no?
1: Castell,
0: els diables, el castell,
1: que també és molt, molt nostre. Bueno, una mica de còctel, no?, de tot el que representa. No serà tot, però si més no, quan ho veus, doncs dius, sí, això és Montornès.
0: Sí. Doncs vinga, ara sí, comencem parlant de la novetat d'enguany. És el canvi de dia festiu de divendres, de dilluns a divendres. Ara ja no podem dir que dilluns és festiu a Montornès, sinó que s'ha canviat. Serà el 17 de setembre i acabarà diumenge 20. Per què aquest canvi?
1: Bé,
0: Tothom em pregunta a mi això, jo què sé. Mercè, explica-ho, perquè clar, jo dic, és que sembla que els de la ràdio hem de saber de tot.
1: Bueno, en veritat a tothom li pregunten per tot, a veure què es pot descobrir, no? Però és veritat que jo recordo, des que vaig entrar el 2019 i l'aposta del dilluns, sempre hi havia aquest rum-rum, no?, d'entitats, de persones que t'anaven deixant caure. I és veritat que a l'hora de programar per nosaltres no era gens fàcil, perquè dilluns era l'últim dia, havies de fer, doncs, la deliberació, i tot plegat era un dia que no era gens hàbil, perquè per molt bé que volguessis ajustar la programació, que fos atractiva, que pogués refer reclam, no?, perquè la gent vingués, doncs no era un dia gens productiu. A més, amb la feinada que té, doncs, fer una programació i el risc, no?, d'això de programar, i que al final, doncs, jo sempre ho dic, érem les penyes, no?, veies la Marifé, el Jorge, l'alcalde, jo i les tècniques, no?, érem, i llavors tampoc no feia, no feia festa major, era com a l'últim dia, però no quedava gens lluït. Llavors, si mirem també amb les poblacions del voltant o d'altres, el divendres és molt més productiu, també tenen aquest dia festiu dins de la programació, i creiem que sobretot amb el jovent, el dijous ja comença a haver-hi aquell moviment a l'escalf arreu, no? Fins i tot entre setmana, no? Que tu ja el dijous ja fa olor de cap de setmana. I llavors l'aposta és aquesta, el canvi de divendres, que creiem que serà més productiu. També he de dir que la comissió s'ha esforçat molt i també ho ha vist bé. D'altra banda, les penyes han fet un superesforç perquè a tenir en compte que han canviat les dues juntes, tant la de Pere Antom que les de Bartomeu, han fet seu aquest dijous com inici de festa major.
0: Clar, hi ha molta gent de les penyes. Nosaltres després parlem, avui hem començat amb la regidoria, però després passant els gegants, els diables, les penyes, i molta gent s'agafa festa la setmana de festa major. Guarda una setmana de vacances per poder estar al 100% per festa major. Això és molt important.
1: És molt important perquè li donen el valor a la festa major, no? Perquè volen gaudir-la, volen estar al carrer i és important que ho facin així, no? Perquè també per nosaltres a l'hora de programar doncs veus que la gent s'involucra, no? Perquè surt al carrer. I com et deia, doncs les penyes, sí, és veritat que vindran a visitar-vos, però han estat doncs capçals també en aquest recolzament el dijous i amb una programació també molt, molt rica.
0: Clar, darrere d'aquesta decisió hi ha molta gent que participa activament a la festa major, que creu que és millor així, d'aquesta manera, no?
1: Sí, no tothom, com
0: sempre.
1: Clar,
0: és que nunca llueve a gusto de todos.
1: Però sí que és veritat que és una aposta important i que bueno, la volem tirar endavant. I també s'aposta de la regidoria doncs el dijous que sigui doncs com a començament de festa major, doncs un dia que hi hagi una programació entretinguda, divertida i bueno, i sobretot que sigui atractiva, no? I que tothom doncs ja dijous tingui al cap que comença festa major.
0: Molt bé. Doncs aquí està l'explicació, crec que és clara. Anem a provar què tal funciona aquest any, segurament que a les mil meravelles. I tornarem a parlar amb la Mercè. Bé, anem a repassar algunes de les activitats més importants. No sé si hi ha coses noves o si una mica seguim la tònica que ja funciona d'altres anys. És veritat que les penyes també doncs, han deixat de fer algunes activitats perquè, clar, el canvi de penyes doncs, ha promogut d'altres activitats, clar.
1: Sí, està clar. Les penyes tenen el poder absolut de fer la seva programació. És veritat que la comparteixen amb nosaltres i l'acabem de poder de llimar, però sí que és veritat que ells també han fet el seu filtre i han vist doncs, el que funcionava millor o pitjor, o fins i tot el múscul que tenen, perquè també no és fàcil dur a terme qualsevol activitat, perquè necessita un múscul de persones que col·laborin i que ajudin en tota la logística. Llavors, ells han fet el seu filtre i és veritat que ens han preparat altres activitats que no teníem fins ara, com a novetat, i que està molt bé que tot i començar de nou, doncs tinguin aquesta Clar. Iniciativa. I com a novetat, com dèiem que divendres és festiu, doncs les activitats que es feien habitualment, com el pregó, que ho fèiem divendres, que era el primer dia de festa major, doncs enguany passa dijous.
0: I el pregó, la cremada.
1: No, la cremada és potestat de diables i és veritat que ells ja ho tenien coll avall, que era divendres, i ho hem conservat així. Com deia, les entitats també tenen el seu poder per dir, mira, a mi em va més bé per la logística.
0: Llavors, Mercè, entenem que dijous anem a la plaça Pau Picasso, es farà el pregó.
1: És el que anava a dir-te, que canviem també d'espai, el pregó. O sigui, dijous tot transcorrerà a la Pau Picasso, és a dir, hi haurà un festival de danses que tornem a reiniciar amb la Paqui Maestra i l'Hermandat, i això ho farem a la plaça Pau Picasso. Després n'hi haurà un grup que ja han vingut altres vegades a Montornès i que són molt animats i que ens faran estar-hi molt atents. I el pregó per part del Miquel Ollo, que ja, jo crec que ja el coneixem tots, no? Que ha fet aquesta bonica col·lecció de postals. Bueno, ha fet, no? Que continua fent. Però d'entrada totes les postals que té, que farem una inauguració de nou el dijous. per qui no les hagi vist, doncs, que pugui gaudir-les.
0: Una exposició aquí a Can Saurina.
1: Sí, aquí a casa, doncs hi haurà l'exposició de les postals que ja es va fer fa uns mesos i la tornem a repetir per, bueno, per donar-li volada també, doncs, a les postals, al Miquel i al nostre pregoner, no? Que estem superorgullosos d'aquesta tasca que n'ha fet de coneixement del Montornès d'abans i del d'ara, no? Per als que, per exemple, jo que era de fora, no? O perquè la gent que era més jove, no? Que poder no tenia aquest record. I n'ha fet una tasca molt, molt interessant que quedarà per, bueno, per sempre el nostre patrimoni, no? Aquestes Clar. Postals tan boniques. Doncs llavors tot transcorrerà amb la plaça Pau Picasso, que és el dijous, primer dia de Festa Major, recordem. I la zona de concerts, com sempre, acollirà tot el que és concerts, a la redundància, no?
0: A la zona esportiva.
1: A la zona esportiva, això sí, però el que és tot l'acte de pregó i tot el que envolta el pregó i el festival de danses, tot anirà a la Pau Picasso.
0: I per què s'ha canviat també la ubicació? Per què no es fa als Jardins Nativitat Llarza?
1: Perquè també per la mostra de danses ens és més fàcil fer-ho allà.
0: Okay.
1: I perquè ve moltíssima gent, és una activitat que agrada molt, tant la Paqui com l'Armada com altres entitats que han vingut altres vegades, ens és més fàcil, podem posar cadires, poden seure, bueno, és molt més fàcil que no pas als jardins. I sí que, bueno, com deia abans, el divendres doncs tornem amb el seguici com havia estat fins ara.
0: I què passarà el divendres llavors? Es farà la cremada directament?
1: Bueno, n'hi haurà el ball de lluïments, com es feia habitualment. Sí, és veritat que al ser divendres festiu hi ha cert canvi de programació. El que abans eren les sardanes, que les fèiem dilluns al dematí, doncs passen a divendres. I tornem a oferir el tomb per Montornès per part de Patrimoni, que és una activitat que s'ha fet diverses vegades a Festa Major i en altres moments, que agrada molt també, perquè, bueno, Ferran ens explica la història de Montornès i és molt interessant. Llavors la tornem a posar programació per part del Departament de Patrimoni. I llavors a continuació per la tarda n'hi haurà el que fèiem habitualment el divendres, o sigui, això es vendria a ser el mateix, el seguici, el ball de lluïment de les figures i tot seguit, doncs, la cremada de l'Ajuntament.
0: A quina hora comença tot el seguici i el ball de lluïment divendres?
1: Doncs mira, a partir de 2:15 de 8 de la tarda.
0: Molt bé.
1: Tot també dic que entremig, doncs, les penyes van fent les seves activitats, però com és veritat que vindran uns dies, els hi deixem per ells la feina, no?
0: Clar.
1: També important és que dilluns fèiem sempre el berenar de la gent gran.
0: Ah, sí?
1: I aquest és un dels canvis amb el canvi de festiu. Llavors, aprofitant aquest canvi, des del Departament també de Gent Gran han cregut que podria ser interessant, en comptes de fer un berenar, doncs fer un dinar. I doncs això, que la nostra gent gran gaudeixi d'aquest dinar en companyia.
0: Diumenge.
1: Divendres festiu. Abans era dilluns, doncs ara serà divendres al migdia.
0: Ens hem de mirar molt bé.
1: Sí, sí, és
0: el
1: interessant.
0: El programa de Festa Major, perquè sí, n'hi ha canvis importants.
1: Importants, sí.
0: Ja. Suposo que la gent gran està superinformada.
1: Està
0: de
1: molt
0: això,
1: informada.
0: Clar.
1: De fet, te la trobes pel carrer i diu els tiquets quan podem anar a buscar-los.
0: Clar, clar.
1: I ja els estan esgotant al casal del gent gran del centre, com el d'Arnau del Nord, el poden trobar amb el seu carnet del casal i allà poden recollir el tiquet per aquest dinar. Tot seguit del dinar, com altres, com amb el berenar fèiem, hi haurà música, hi haurà ball.
0: Molt bé, que això els hi agrada molt.
1: Amb el
0: Moncayo,
1: que els encanta moltíssim, és el Camilo Sesto de Montornès, i els hi agrada moltíssim.
0: Molt bé.
1: La nit, com fèiem els divendres habitualment, bueno, recordar també que amb el pregó hi ha el fotocall que fa l'Associació Clar. Fotogràfica, que sí, sempre és dedicat, doncs, al pregoners o pregoneres del dia, de l'any, i això també ho trobarem allà a la plaça Pau Picasso.
0: Molt bé.
1: I bueno, després, doncs, ells sempre ens fan el guateque, que ens agrada tant, no? I el sopar de cabàs, tot plegat, i que fa, doncs, que també la Pau, doncs, tingui, estigui de festa, no? tot això també fa que quedi més arrodonit a la Pau, eh? Per el que parlàvem abans de per què sí. una cosa o l'altra. Doncs ja sabem que tot el dijous el tenim allà a la Pau Picasso. I després, si a part del Guateque, si volem anar a veure...
0: Clar, perquè divendres serà festa a Montornès, podem anar de Guateque.
1: Clar, clar, podem anar de Guateque, podem anar a veure els estopaus. Bueno, tenim diferents propostes doncs, adequades cadascú doncs, als seus gustos. No?
0: Molt bé. Que anem...
1: Anem a dissabte,
0: a dissabte,
1: no?
0: A dissabte, avancem cap al dissabte, que és el dia gros també de festa major. Aquí tenim diables, gegants, aquí tenim molta teca.
1: Tenim, com igual que fèiem el Tom per Montornès, doncs en patrimoni hem programat, com altres anys, la caminada al castell, també, que és una de les activitats que també agraden molt al públic de Montornès. Doncs el Ferran ens pujarà fins al castell i ens farà...
0: La seva explicació que ens agrada tant.
1: Que ens agrada tant, perquè és veritat que la fa superbé.
0: Superbé.
1: D'altra banda, serà el dia que els petits, de nou, podran jugar a la plaça. Habitualment fèiem divendres, doncs tornem a dissabte, perquè també hem de comptar que divendres hi havia mercat, doncs hem hagut de fer una miqueta de restauració en aquest sentit amb la programació per adaptar-nos als espais. I doncs això, la moguda panda, les penyes amb les seves activitats.
0: Dissabte al matí, eh?
1: Dissabte al matí, la xarangada també, que és la tercera edició per part de Bartomeus. També trobarem el Sarau, que ja és
0: un clàssic.
1: És un clàssic de Montornès, sí. Que van canviar l'espai ja fa uns anys i que també és un espai molt agradable, molt acollidor i, bueno...
0: I amb el grup que agrada Montornès, lo más.
1: Sí, tornen al Tapeo, a Montornès i, bueno, i esperem doncs, que això, que la gent surti, que facin...
0: Poble
1: facin
0: i que
1: poble.
0: Encara els restauradors poden participar i fer inscripció fins al dia... No?
1: Els restauradors, vols dir, com per ells per implicar-se, jo crec que això ja havia acabat. Eh?
0: Sí?
1: Jo parlo, anava a dir, parlava de lo meu, no? Però vull dir que jo crec que això ja ho tenien tancat. Eh?
0: Molt bé. Jo tinc fins a l'11 de setembre.
1: Sí, doncs
0: potser.
1: Veus, en aquí ja no m'hi havia posat.
0: Jo. Informació, eh? Si de cas, doncs poseu-vos en contacte amb
1: l'OPEC. Si esteu interessats, sí.
0: Sí, si hi ha algun bar o algun restaurant que està interessant en muntar el Sarau, doncs fins al dia 11 de setembre hi ha temps, queda tota la setmana.
1: Sí, encara queden uns dies.
0: Sí, que hi ha gent que ho deixem per darrera hora, no?
1: Bueno, doncs... sí, sempre pensem que hi ha temps, no?
0: Sí.
1: Dic que un dels canvis també que n'hi ha, bueno, que ells no és una incorporació, sí. Són l'entitat de les bruixes, que ja les coneixem, doncs, que han fet diferents activitats al llarg de l'any i que se sumen a aquesta festa major 2025-26 fent una activitat doncs, entre mig de correfoc i correfoc per conèixer-les i crec que també serà prou interessant, no?, veure què ens hi fan amb el foc i, bueno, crec que serà superinteressant veure
0: tenim
1: aquesta
0: ganes.
1: Nova entitat.
0: Clar que sí. Més coses?
1: Doncs, com sempre, doncs, anem a ballar doncs, a la zona de concerts, un grup de versions, després anava a dir pel més joves, però si és que al final...
0: Al final tothom.
1: Si tens ganes de festa, continues amb els DJs i tota la nit ballant. N'hi ha com a activitat també aquesta nova que presenten a Per Anton del Xurrafer, perquè acabis amb la menjant xurros, no?
0: El Xurrafer.
1: Aquesta
0: això que fa tothom, no?
1: Tothom. És com acabar de festa i tornar a agafar energies, no?, amb els xurros.
0: I on es fa el Xurrafer?
1: Es fa a la plaça Pau Picasso. I, bueno, ells t'explicaran, però, bueno, és una activitat nova que han cregut, doncs, poder fer-la nova, això, perquè és com molt típic, no? Ja des de, jo què sé, no? Potser des dels nostres pares, els nostres
0: avis, ja
1: era molt típic d'acabar-hi la festa amb els xurros. I han volgut implantar-la i, bueno, a veure com va això.
0: Molt bé. El Xurrafest.
1: Això ja serà entre dissabte i diumenge, és la matinada, ja quan tanquem tot. També dir doncs, que Gegants torna amb la batalla, amb el Cercavila, que també
0: que no pot faltar, és un clàssic de festa major.
1: És la nostra festa major i la dansa de la batalla és el lloc idoni, la Joan Miró, que esperem que faci un dia impressionant de sol també, perquè puguem lluir doncs, a la plaça. I d'altra banda també el Centre Cultural Andaluz, que sempre fa la Feria de Mediodia, doncs, també doncs,
0: farà
1: Feria de Mediodia. estan implicats també en Festa Major.
0: Allà, a la seva zona, no?
1: A la seva zona, sí, que sí, és més prop i bueno, més fàcil per tot.
0: Molt bé.
1: I a més, molt còmode també, aquell
0: Clar.
1: Espai. Està molt, molt, molt maco. Bueno, tot seguit, això aniran fent al llarg de tota la Festa Major les proves que fan les penyes, la donació de sang, que és prou important, que també col·labora molta gent, i que comença la batalla amb això, amb la
0: donació de sang.
1: I diumenge ja sabrem, doncs, de totes les proves, tindrem el veredicte cap a 3:45 de la tarda, sabrem qui de les dues penyes n'ha guanyat. També referir que de nou Palau del Mala serà el jurat que estigui al càrrec de les penyes, de la batalla, i que farà aquest seguiment, que també, bueno, ja són reiteratius,
0: I tant,
1: els agrada, i ho gaudeixen molt. També dir, doncs, que les penyes, dintre de les activitats que fan noves, fan aquesta cara bé, que és una mena de tardeo, que el tardeo que és ara que ha vingut com per...
0: Està de moda, clar.
1: Està de moda. Dèiem que entra la gent més gran de la nostra edat, però...
0: Al final li agrada a tothom.
1: A tothom, perquè l'endemà t'hi pots aixecar d'hora, perquè... has anat a dormir d'hora.
0: Clar, i això diumenge tindrem tardeo?
1: Tardeo a la plaça Pau Picasso per part de la penya, sí.
0: Molt bé.
1: I alhora també al Sorralet, com és un clàssic a Montornès, l'Orquestra Meravella vindrà a delitar-nos amb el seu concert.
0: L'Orquestra Meravella, Meravella, un clàssic també per la gent
1: clàssic.
0: Que li agrada una altra manera de ballar,
1: altra,
0: no?
1: Exacte. I després el ball, de nou. Quan acabi el concert, doncs tindrem el ball.
0: Jo abans, no sé si queden moltes activitats...
1: Jo crec que queda una també molt important, sí. Que també té canvi d'ubicació, perquè hi estem al Lloro, el Castell de Focs d'Artifici.
0: Ah,
1: doncs el portem a l'Ajuntament, perquè l'espai on ho fèiem fins ara, doncs, està ocupat, estan fent obres i no hi podem ser-hi.
0: Això és important, sí.
1: És molt important, sí. I doncs ho portem a l'Ajuntament.
0: Molt bé. I ara això que s'ha fet, pregunto, que s'està posant de moda, implantant a molts pobles, que és, en comptes de fer focs artificials, fer espectacle amb drons?
1: Sí, n'hi ha llocs que ho han fet, però jo crec que és molt inicial. Segurament haurem de veure, perquè a mi també m'ho han referit, però bueno, podem veure, podem mirar-ho, a veure... Però és veritat que també ens agrada molt els focs. Ens agrada molt el foc.
0: De totes maneres, la Festa Major segueix sent accessible per tot tipus de persones. Cada dia tenim la part de fira, de 6:30 a 8, amb atraccions,
1: important,
0: que no faran
1: també
0: música, no? Tota aquesta part que s'ha treballat
1: part
0: des de
1: tranquil·la.
0: Fa temps. Sí,
1: sí. Això continuem fent-lo. Em sembla que és de 6:30 fins a les 8, que
0: sí.
1: N'hi ha l'hora tranquil·la. També dic que els tiquets del 2x1 que feien fins ara, doncs, en comptes de ser, passaran a 7 de nou a dijous, que és el dia festiu, o sigui, el 2x1 serà el dijous.
0: Dijous. Els 2x1.
1: El 2x1.
0: Que... Allò que es feia, que es donava als nens a l'escola.
1: Sí, això ja fa anys que no ho fem. El que es fa és que els firans que estan adherits, que volen fer-ho, tenen un cartellet a la guixeta i llavors tu ja saps quin és el que ho pot fer o no.
0: Molt bé.
1: I llavors això serà dijous, que és això, el primer dia de festa.
0: Molt bé.
1: També he dit que tant dijous com en el pregó hi haurà un espai reservat per persones que tinguin mobilitat reduïda. I d'altra banda, a la zona de concerts, com ja vam fer l'any passat, també n'hi haurà un espai on poden estar les persones també, amb cadira de rodes, amb mobilitat reduïda, perquè puguin seguir el concert més a prop. Pulseres per les criatures, per les persones que necessitin també auriculars.
0: Auriculars.
1: També poden passar pel Casal de Cultura a demanar-los, que n'hi ha aquesta possibilitat. Hi haurà també el dijous, hi haurà una persona que ens farà retransmetre el pregó amb signes.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè puguem, doncs, també és part del compromís que tenim amb les entitats per fer-ho més accessible. També recordar que en la nostra restauració, a part del Sarau, doncs s'implica amb la Festa Major, no? Amb les postres, la pastisseria Villallonga, Cal Tomàs també amb els gelats, i el forn de Cal Fornet amb el pa de Festa Major.
0: I la Unió de Botiguers, que està amb tot,
1: amb
0: no?
1: Amb tot, amb la samarreta, amb els balcons, amb tot. Però crec que per ells fan un esforç prou important, doncs, de continuar, no?, amb les postres, amb la malpà i amb el gelat.
0: Doncs tenim a tocar ja la festa, no sé si ens queda alguna cosa, no tenim temps, Mercè. Gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres. Bona festa major, ens veiem a les places, als carrers, a la Fira, a la Picasso, a l'Ajuntament,
1: arreu,
0: a tot arreu.
1: Arreu, al carrer, al carrer.
0: Gràcies i bona festa
1: Gràcies
0: major.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès, 91.2 FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia sí que ha aplicat l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la institució de les lletres catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar ja el 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP ja han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.900 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a la proposta, que encara haurà de passa pel Consell de Ministres i el Congrés. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès que el govern farà tot el que faci falta per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant la possible desaparició de la marca SEAT. En una tensió des de Kiev, Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya. Tot plegat després que el Consell de Supervisió de la marca aprovés per unanimitat aquest dijous el pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 feines. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 17 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona, on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El SEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos. L'accident laboral es va produir al vaixell Ocean Eurosina, al moll de l'energia, després de la descàrrega d'olis vegetals. La Guàrdia Civil, juntament amb Capitania Marítima, investiguen ara les causes d'aquest incident. I per més informació, segueix-nos a la xarxa, si us plau.
2: Notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

Oui, Ninja.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre amurallat. Hi podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
4: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Una semanita más que vamos a buscar ahí, vamos a indagar en el baúl de los recuerdos a ver qué encontramos. Buenos días, Alicia.
1: Buenos días, Nuri. Buen día, Miquel.
2: Muy buen día, Alicia.
1: Benvinguda. Has vist avui? Tu no t'has fixat?
2: Sí, et veig amb un fluor espacial avui.
0: Les ulleres taronges.
2: Les ulleres aquestes amb un taronja fluor que porta, et queden superbé, eh?
1: Gràcies, gràcies, que m'he canviat les gafes. Una que lleva gafes, pues claro, hay que...
0: És molt moderna, eh? Molt moderna aquesta gafa. Sí, sí, ja t'estàvem veient, sí. Como para no verla.
2: No les perdràs, aquestes ulleres, eh?
1: No, eh, que no, no.
2: Brillen per la nit?
1: Pues no sé, no son fosforito, ¿no?
2: Ah, hem de provar aquesta visió nocturna.
1: Bueno, m'agrada que us agradin, perquè el meu color és el taronja i mira, jo...
0: I te les has comprat, vas corporativa, vull dir, t'has sí, de fer, t'hem mira, de fer
1: com
0: una,
1: ràdio,
0: clar...
1: Com Ràdio Montornès.
0: Avui t'hem de fer una foto, eh, amb aquestes ulleres i el logo. Comencem, Alicia, perquè com sempre ens has portat una cançó d'aquelles per recordar.
1: Sí, una cançó italiana que és molt famosa i, ai, Sapore di ti.
0: Ai, sapore. O sapore.
1: Sapore, sapore di ti.

0: Bona tarda, benvinguts.
1: M'agradaria presentar-los una persona que potser la majoria de vostès no coneixen, però que la gent que va al mercat de la Boqueria sí que saben qui és.
2: De cunyat ben calents, eh?
3: Sí.
2: Aviam, què més voleu aquí?
3: Dos cafès amb llet.
2: Dos cafès amb llet? Boi, guapa, dos cafès amb llet. I aquest senyor?
4: Un cafellet
2: descafeinat. Vol alguna pasta?
4: No.
2: Vale. Vinga. Vol alguna pasteta, nena? Vol un porcadet petitet? El cava és el millor refresc que es pot prendre aquí a Catalunya.
3: I tant que sí, home.
2: Què vol dir la Coca-Cola americana? S'ha de prendre cava.
5: Tot un personatge, no?
6: Sí, en este, és l'hora de Mari Pau Guet, que era un programa de TV3 que nos ha magazín que nos acompañó a principios de los 80 y hasta los 90 largos, ¿no? Mari Pau Guet era empezaba cuando acababa la telenovela, ¿no? Este programa de tarde que ya pues y que funcionó muy bien, ¿eh? Y además que Mari Pau Guet, yo no sé por qué, se fue a la radio, pero de repente desapareció de TV3, ¿no? Y supongo que lo decidió ella, esto lo tenemos que mirar, pero fue una de las grandes locutoras y presentadoras y periodistas de TV3, que nos queda esa voz, ese acento de Lleida, y que ella pues también lo promocionaba y lo hablaba, ¿no? Este catalán lleidatà.
5: Pues nos ha llevado al mercado de la Boquería, un clásico en Barcelona, donde además conviven muchos personajes.
1: Aquesta és una d'aquelles persones que se'n diuen xerraires i segur que si ho preguntéssim a la gent que va a la Boqueria sabrien dir-nos el seu nom.
7: Este es Pinocho.
8: Pinocho.
7: Sí, el Pinocho és un xerraire.
8: Pues el Pinocho.
9: Pinocho! Ostres, el Pinocho!
1: Senyor Joan Ballen, bona tarda.
10: Hola, bones tardes.
1: El senyor Joan
5: Ballen. El Pinocho, que tothom coneixia de la Boqueria, no?
1: Regent, al mercat de la Boqueria des de fa més de 30 anys. I des de quan li diuen Pinocho, vostè?
10: Bueno, jo crec que ja a l'edat que tinc, tota la vida, amb els 25 anys que tinc, tota la vida ja.
1: Nena. Tota la vida?
10: Sí, jo crec que sempre m'ho han dit.
1: Vostè té 25 anys?
10: Vaig pels 26.
1: Ja, els porta bé, eh?
10: Home, sempre m'he conservat bé.
1: Escolti, vostè és el més xerraire del mercat?
10: Bueno, les peixateres en guanyen, eh? Les peixateres en guanyen. Però vaja, diuen que xerro molt.
5: Xerra molt. Xerrava molt el Pinocho de la Boqueria, que ens va deixar l'any passat. A més va ser una notícia que va circular per Barcelona. Era un dels cambrers més famosos del mercat de la Boqueria, tot i que ell no diu que sigui el més famós, sinó les peixateres, que és veritat que venen el seu peix doncs cantant, no? Però sí, com deia l'Alícia, un programa per veure a la tele i una noia per escoltar a la ràdio, la Mari Pau Guet.
6: La nostra Mari Pau sí que... Bueno, jo és una de les periodistes que a mi precisament m'agraden molt. Tinc diverses periodistes i diverses que són el meu referent, no? I una d'elles és Mari Pau Guet, Gemma Nierga i Julia Otero, no? Però Mari Pau és que li tinc un carinyo especial perquè ella amb l'entrevista l'hem escoltat una miqueta i és que donava aquest carinyo, transmitia aquest carinyo als oients o als que veien el programa, no? És molt especial la Mari Pau, sí senyor, sí.
5: Doncs ens hem quedat una estoneta amb ella recordant-la i ara anem a los anuncios.
11: Acordaos, tenemos que llegar todos juntos.
12: Pues nada, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
13: Bah, me encanta el olor a puerro por la mañana. ¿Habéis visto qué pera?
14: Al fin nuestro destino.
15: Trina, hecho con tres tipos diferentes de naranjas muy colgadas y no de la rama. Trina, y pásatelo fruta.
5: Ah, yo digo, no sé ni lo que están anunciando. ¡Trina!
6: El Trina, Trina, ¿tú te acuerdas que una vez fuimos a tomar algo loco, tú y yo, y con la colla de amigos? Y el Manel aún se está riendo porque yo dije que me preguntaron el camarero o la camarera, ¿no? ¿Qué quieres? Yo un Trinaranjus. Un Trinaranjus. Me dice Trinaranjus, me salió mi catalán Bergadá y dijo un Trinaranjus. Y aún el Manel se acuerda de aquello.
5: Aún se acuerda. Bueno, estas cosas que pasan. Y de los anuncios, ¿a dónde nos llevas, Alicia?

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12. Us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí que aplica l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada, recordem, per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar de cara al 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP hi han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.975 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a aquesta proposta que encara haurà de passar pel Consell de Ministres i el Congrés. I els serveis mínims de la paga educativa del proper 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Als centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i de les llars d'infants un 33%. També es garantirà la meitat del personal de menjador, cuina, acollida i altres serveis per tal d'assegurar l'atenció a l'alumnat. La vaga està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. I una dona està detinguda presumptament relacionada amb la mort d'un nadó a Sant Adrià del Besòs. El cos del nadó es va localitzar el passat 2 de setembre en un bloc de pisos del municipi. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. I la Policia Nacional també ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 14 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i també un local de cites a Granollers i Barcelona on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El CEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Això és Cocodril Club. Man.

0: ¿Qué tal, cocodril? Cocodrila, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. En els pròxims minuts et convido a compartir algunes de les meves cançons més especials. Saps què em va passar una nit? Doncs que em vaig enamorar i em vaig despertar en primavera. Vens amb mi? Som-hi. Deixa volar la teva imaginació. Estàs a la ràdio. El mitjà que més te l'estimula. Deixa't portar. Transporta't allà on vulguis estar i fins i tot amb qui vulguis estar.
1: La presència de l'artilleria en països meridionales, unidos en la lucha extranjera, bajo el reino de las dosis.

És la cançó del Baby. Baby, I love you to want me. Me gustaría que me quisieras. 1972. El senyor era Philippe Lavoie, conegut com Lobo. Cançó que inevitablement per molts cocodrils anirà lligada a aquelles festes particulars. Aquells lantorros que tant ens excitaven. Que tant esperàvem. L'única excusa, si sortia bé, si ella deia que sí, per apropar-se una mica més, per abraçar-la, i potser, qui sap, fins i tot per fer-li un petonet. Ai! S'han de comptar els bons records, com si fossin diners, o com si col·leccionessis, no sé, targetes postals, per exemple.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Corria la primavera de 1973, un dels anys més màgics de la meva vida. Tu ja hi eres? Per cert, ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa, comentar-me coses, proposar-me cançons. Si no t'importa, digue'm també per què me les demanes. Hi ha algun motiu al darrere? Pots fer-ho per correu electrònic, m'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. O si ho prefereixes, m'ho deixes públicament al Facebook, al grup oficial del programa, que es diu, com el programa, Cocodrilclub. Agrega't i que està molt distret les 24 hores del dia i de la nit. Sí, estava ara mateix recordant una tarda d'aquella primavera, gairebé estiu ja del 73, quan amb tota la colla vam anar a Calella, al Maresme, com tantes d'altres vegades, per fer, entre d'altres coses, el circuit Calella-Pineda de Mar en bicicleta. Hi havia un caminet paral·lel a la platja que ens agradava molt. Érem més de 20. I a l'arribar a Pineda vam anar a fer una birra i en aquell bar estava sonant una cançó que em va enganxar des del primer moment. Després vaig veure que és un dels millors consells que et poden donar a la vida. Listen to the music. Escolteu música, sempre, tot el temps, all the time. Deliciós, el so dels Doobie Brothers. Recordes? Don't...

0: Listen to the music. All the time, sempre. Escolteu la música. Guardeu-la a la vostra farmaciola d'emergències. Per si de cas, no us allunyeu mai d'ella. Heu de tenir-la a prop. Doobie Brothers, un record molt agradable. Bicicleta, la colla, els amics, les amigues, Calella, Pineda de Mar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Una tarda de dissabte de la primavera de 1973 estava, com sempre, escoltant el meu mestre, el meu ídol, Rafael Túria, que les tardes de dissabtes ens omplia d'il·lusió, de bon humor, de bromes amb els seus personatges i de les últimes novetats discogràfiques des de l'antena de Ràdio Barcelona. A vegades el sentíem des del cotxe o des de qualsevol lloc on anàvem a donar una volta. Però quan estava a casa i tenia a mà una gravadora, sovint gravava les cançons que més m'agradaven, però també procurava gravar les seves presentacions, perquè jo el que volia era dedicar-me a això i estava aprenent. Aquella primavera de 1973 va entrar una cançó lenta que des de les primeres notes em va atrapar. Vaig prémer play rec perquè comencés a gravar, però no va quedar gravat el nom de l'intèrpret. Vaig estar més de 30 anys per localitzar aquella cançó que s'havia gravat per una mitjana amb poca qualitat de so i amb una vella cinta, i a més ja començada, ja mossegada, però no hi havia manera. I li vaig posar fragments d'aquesta cançó a molts companys, a grans musicòlegs, a gent que en sap molt i a gent que no s'hi dedica però que potser, doncs, podia donar-me alguna pista. En fi, que anava adquirint un plus especial de carinyo perquè no la tenia controlada. Tot i que al llarg de tot aquest temps sempre la podia escoltar en aquella antiga cinta, amb poca qualitat de so i sense tenir la cançó íntegra. Finalment, i gràcies a les noves tecnologies, un senyor que ven discos rarillos de Canadà em va dir que el tenia i em va enviar el single. El cantant era Sam Neill, i dic era, perquè després em vaig assabentar que ens va deixar el 2006.

estic encantat de poder compartir amb tu aquest petit tresor que tant em va costar aconseguir. Have you lost the game you're not playing? Hi havia moltes cançons que vaig localitzar amb noms semblants, però no era la que jo cercava. It's just a song wrote for you. Al conèixer que l'intèrpret i autor era Sam Neill, vaig investigar alguna cosa de la seva biografia i es troba molt poc a internet. No va ser gaire conegut ni al seu país, ni als Estats Units, ni a Canadà. Aquí va arribar el single amb molt poca distribució. El va presentar de novetat aquella tarda de dissabte a Rafael Túria. Però no va passar res i va passar directament a l'oblit. I'd want to love Rosalie. Rosalie, Sam Neill.

Was That on the Way? Realment deliciós. Perdut en el camí. Crosby, Stills, Nash. Des del 1982. Estava recordant el meu primer viatge sense els papes. Corria 1972. Era estiu. Era de nit. Era de nit quan ens transportava un taxi que mai vaig saber si era del tot legal. Un taxi especial, on del mig s'aixecaven unes cadires amagades i que podia portar fins a 7 persones. Un taxi que anava a un petit poble d'Osca, del Pirineu aragonès, que tenia molt mala combinació per arribar-hi des de Barcelona si no tenies cotxe, perquè estava lluny de quasi tot. Així que hi havia gent que es buscava la vida i feien taxi el trajecte directe a Barcelona. Bessians, que així es diu al poble, que no arribava als 100 habitants, però els dies de la festa major n'hi havia més del doble, perquè venien dels pobles del costat. Això és el que m'havia dit el meu amic, el Pepito, que em portava a conèixer el poble de la seva mare. Aquell taxista, però, tenia el costum d'anar molt lent. El viatge feia interminable. Trigava com 6 hores, sí. I, a més, durant tota la nit escoltava Ràdio Nacional d'Espanya, que en aquell temps, la veritat és que era molt avorrida, sobretot per nanos de 14 anys com nosaltres. Així que, com que ja m'havien avisat, jo vaig preparar un petit artilugi per tal de que, a través del meu reproductor de cintes de casset portàtil, que només tenia sortida per un auricular, poguessin sortir dues senyals a 2 auriculars. Mono, evidentment, era mono. Per tal de que el Pepito i jo poguéssim compartir les mateixes cintes i escoltar-les. Tot i que per l'altra orella seguíem escoltant un programa especial per camioners que feien a les nits de Ràdio Nacional, que per altra banda

Era l'única emissora que s'agafava durant tot el trajecte i una de les poques que emetia tota la nit. Les altres plegaven a les 12 o a la 1. D'això fa uns 40 anys. Però recordo que la primera cançó que va ser com una entrada d'aire fresc després d'estar escoltant aquella avorrida emissió radiofònica, la primera cançó que va sonar per la cinta és una que havia gravat feia pocs dies de la ràdio, que me l'havia presentat per Ràdio Joventut l'Agustín Rodríguez com a novetat. Everything I Own, del grup Bread, que aquí es va dir Todo lo que tengo.

Hi ha fotos que la vida va convertint en retrats. I molts anys després, ens ensenyen les coses que no sabíem i les que amagàvem, com si el temps les hagués tornat a revelar amb els líquids de l'odi i la nostàlgia. A vegades, contemplo aquests retrats i veig el rodatge en lloc de veure la pel·lícula. En directe des del Madison Square Garden de New York, John Denver.

poemes, pregàries i promeses. Aplaudiments per John Denver, sempre en el record dels cocodrils. Estic intentant que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies, si ets dels habituals, per la teva fidelitat al programa de tants anys. Molt benvingut si ens has trobat com per casualitat, passejant per el dial, i és la primera vegada que comparteixes la nostra música.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Recordes per aquelles festes particulars quan una mirada de la persona desitjada et significava un món? I per un somriure, un cel. I de cop, Demis Roussos, al capdavant dels fills d'Afrodita, cantava Magí i Jolie.

0: una d'aquelles cançons que et va atrapant poc a poc, oi? Marie Jolie, dels Afroditzal, Demis Russos, Vangelis, Papatanàsio i l'etcètera de les coses. És clar que en els moments més bons i també alguns dels més fumuts de la vida, sempre oportuna i oportunista hi ha una cançoneta a prop sonant. La primera vegada que vaig escoltar aquesta, jo no estava gens bé. Aquella tarda de festa particular, després d'estar pendent d'ella tota la tarda, ella va acabar ballant amb un altre que segurament era el noi que li agradava. Potser ni es va fixar en mi. Un amic em va deixar a l'LP el disc gran dels Afroditzal. Només coneixíem els temes que s'havien extret en single. I al tornar a casa, aquella nit que no podia dormir, d'impotència, de buit, bueno, qui més qui menys ha viscut escenes semblants, i us podeu fer una idea de com em sentia. Fluixet a la meva habitació per no molestar ningú, esclar, era ja tard, eren 11:45. I el dia següent, dilluns, s'havia d'anar al col·le. Em vaig posar aquell disc que em va deixar un col·lega d'Afroditzal. I em va agradar Marie Jolie, malgrat que aquella nit no estava jo per gaires conyes.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Car je suis heureuse.
0: Aquesta és música d'una pel·li francesa per recordar una història que va tenir com a protagonista a la meva cosina, que tot i que va néixer a Catalunya, per nosaltres era la francesa perquè molt petita se'n va anar allà. I el 1972, quan va tornar per unes vacances, la vaig incloure a la meva colla d'amics. I a un d'ells, a Paco, que era el més aventurer, se li va acudir fer una excursió a la Pobla de Claramunt, al castell de la Pobla de Claramunt. La idea era agafar el carrilet des de la plaça Espanya de Barcelona fins allà i després pujar tota la muntanya fins a dalt, fins al castell de la Pobla de Claramunt. Era un diumenge del mes d'octubre, si no recordo malament, del 1972. Però la meva cosina, la Margarita, es va portar un tocadiscos portàtil que funcionava a piles. I això ens va fer molta gràcia. I va tenir el detall d'endur-se aquest tocadiscos a l'excursió. I jo vaig portar uns quants discos. De manera que en el tren anàvem sentint discos, tot i que alguns saltaven molt per el tracateig del tren, no? Però després, allà dalt, a la Pobla de Claramunt, vam improvisar un guateque. Érem uns 40, més o menys. Aquells tocadiscos petits de maleta tenien molt poca potència, el seu volum era fluix, però vam buscar un raconet on hi havia reverberació i així semblava que sonés una mica més fort. Portàvem pocs discos a sobre, però en aquell moment el que a mi m'agradava més, l'últim que m'acabava de comprar, el que començava a estar de moda, va sonar moltes vegades. I per això no l'he oblidat mai, tot i que aquí no va ser número 1. Era una cançó molt simpàtica d'una banda anomenada Mardi Gras. El títol, Tu Busy Thinking About My Baby, que aquí es va dir Demasiado Ocupado, Pensando en Mi Nena.

0: too busy thinking about my baby. Sí. Estic massa ocupat pensant en la meva nena. Records del 72. D'una divertida cançó del grup Verdi Gras. Records d'una excursió a la Pobla de Claramunt amb el carrilet, que no arribava mai. Bé, en realitat continua tardant el mateix que fa 100 anys. Si vas amb presses, no interessa. Però si ets romàntic, té la seva part positiva, et traslladen el temps. Sí, sí, em refereixo als ferrocarrils de la Generalitat que van de la plaça Espanya a Igualada.
1: Cocodril Club.
0: Era una tardor que en principi es presentava grisa, però el 18 d'octubre d'aquella tardor tot va donar un gir quan la ciutat de Barcelona va ser confirmada com l'organitzadora dels Jocs Olímpics del 92. Això, al marge de que ens agradi més o menys l'esport, ens va fer creure que alguns somnis finalment es poden fer realitat. I mentre a la ràdio sonava aquesta enigmàtica cançó d'un one-hit wonder, John Farnham, You Are

0: tenia força. You are the boys. Tu ets la veu. El poder de les paraules. Però no t'oblidis mai que també hi ha poder en els silencis. Era John Farnham. Era la tardor de 1986. Aquella tardor vaig jugar i una altra vegada vaig perdre. Però en el joc de la vida sempre es perd si no es juga. Tot seguit juguem a remenar el nostre arxiu de trucades al contestador automàtic. Aquesta es produïa el 1996.
1: Hola, buenos días, Albert. Mira, soy Emilio de San Andrés. Me gusta muchísimo tu programa. Y hace mucho tiempo que no oigo una canción que seguramente te gustará ponerla. Es Jim de Oliver. Muchas gracias.

0: جن. A banda del nostre amable comunicant del 1996, algú se'n recordava d'Oliver? Ah, doncs va fer coses realment notables. A finals dels anys 60 i principis dels 70 ens va regalar meravelloses cançons que alguns no hem oblidat mai.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Posem una del Serrat, sí o no?
2: Hola, Albert, soy Carmen. Me encanta tu programa y quiero que me pongas de Serrat el Gorrión. Un beso.
0: No perdis la sintonia. És

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aplica l'indult concedit pel govern espanyol a la a Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen avui per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar ja el 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP hi han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.975 milions d'euros addicionals, dels quals 4.686 correspondrien a Catalunya. I l'Audiència Nacional ha mostrat el seu absolut suport a la jutgessa Maria Tardón, que investiga l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal defensa que la magistrada no ha interferit en la seguretat nacional, sinó que ha actuat per preservar l'interès general després que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es queixés que la jutgessa impedís a la policia informar del ministeri. I els serveis mínims de la vaga educativa del 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Als centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i a les llars d'infants un 33%. També es garantirà la meitat del personal de menjador, cuina, acollida i altres serveis per tal d'assegurar l'atenció a l'alumnat. La vaga, recordem, està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i també COS. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 33 anys, presumptament relacionada amb la mort d'un nadó trobat aquest dimecres al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. L'arrestada és la mare de l'infant. El cos va ser localitzat dins d'una bossa de plàstic al replà d'un edifici i la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les causes de la mort. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 17 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona, on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. També distribuïen cocaïna, tusi i medicaments per la disfunció erèctil.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
4: Vale. I em mira les
3: coses que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
5: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornès con la cultura urbana. 91.2 de la FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova avui el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana el suport de Junts.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
1: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
4: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
5: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen a Alemanya.
1: Protecció Civil es planteja enviar un SLR durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat.
4: Amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
1: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a La Meva Salut.
4: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
6: No deixarem a ningú enrere fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
4: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
1: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
4: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Ponsia o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
1: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
1: I fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i en general cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Pendents a aquesta hora del Consell de Política Fiscal i Financera, que preveu aprovar el nou model de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya, les Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 per Catalunya. Una reunió a Madrid dels consellers d'Economia que ha començat a les 10 del matí, que es preveu acalorada amb picabaralla inclosa del PP per mostrar el seu rebuig i també amb absència de la Comunitat de Madrid per evidenciar-lo. Carina Bellver, bon dia.
9: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
9: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
10: Carina, repassem què implica aquesta reforma del finançament autonòmic.
9: Doncs en aquesta reforma Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF que passaria del 50 al 55% i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
10: Doncs on deixem l'economia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT. Tot plegat després que el Consell de Supervisió del grup Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que inclou una retallada de 50.000 llocs de treball i que no concreta el futur de la marca.
4: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb tots els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
5: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
11: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años, y por tanto exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
4: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
10: Des del comitè d'empresa de SEAT fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
12: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
13: Bueno, hoy más tranquilo, después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
12: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
13: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
12: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
4: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
1: I el Superior de Justícia també ha decidit executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
4: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
2: La xarxa de comunicació local.
14: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor on es preveuen fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
16: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
15: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
17: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
15: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
1: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut i es compromet a ajudar a qui ho necessiti des dels centres de primària, hospitals, farmàcies i punts de la Generalitat d'Informació Ciutadana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més, el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
6: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
18: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
19: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
18: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
1: És 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
20: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
21: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda a les 7 de la tarda un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
20: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
1: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina.
4: Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en el replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
1: I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per 2 menors la matinada de dimarts, quan tornava de la festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però que també ha tingut un component polític. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
22: Acomiadament multitudinari i molt emocional aquest migdia a Manresa per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana. Centenars de persones, entre les quals l'alcalde i diversos regidors de l'Ajuntament, han omplert l'acte en un espai memura que ha quedat petit. La cerimònia ha estat marcada per la música dels salts de plens de la Patum de Berga i la moscada del correfoc de Manresa. El moment central de l'oratòria l'ha protagonitzat la germana de Vilajosana, que ha criticat la gestió dels polítics assegurant que no s'ha fet bé i ha anunciat que portarà la lluita fins al Parlament perquè ja hi té una persona important que l'espera. La cerimònia s'ha tancat amb agraïments de la família, el so de la cançó de vacances, que sona tradicionalment quan s'acaba el correfoc de Manresa, 3 bengales de colors blaugrana, perquè ell era del Barça, i una traca final en el seu record.
1: El sindicat UGT presenta a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Un acte que ha comptat amb els secretaris del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir la classe treballadora, diuen, i afeblir la cohesió social. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
4: Qui guanya quan l'odi avança és la campanya que UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll amb l'objectiu de rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Camil Ros i Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
23: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen doncs, de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
24: Trump, Milei o Netanyahu, no hi ha cap diferència. Són exactament iguals i pensen exactament el mateix. L'extrema dreta catalana s'ha convertit en un dels defensors dels crims contra la humanitat que s'estan cometint. Per això em sembla que aquesta campanya és molt adient pel conjunt de Catalunya, però és especialment doncs, per el Ripollès, però és especialment per la ciutat de Ripoll.
4: La campanya ha començat a Ripoll amb la presentació del vídeo de la campanya antifeixista i que ha coincidit amb l'assemblea en què hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines.
1: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en prostíbuls de Granollers. Ha detingut 14 persones entre la capital del Vallès Oriental i d'altres municipis. Els delinqüents també traficaven amb substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
0: La Policia Nacional va començar fa mesos la investigació que ha culminat amb la descoberta de diversos pisos prostíbul i un local de cambreres entre Granollers i Barcelona. La detenció de 14 persones, l'alliberament de dues víctimes d'explotació sexual i la identificació de 17 víctimes més. Les víctimes eren sotmeses a un control molt estricte, obligades a treballar 24 hores cada dia de la setmana i, a més, eren forçades a consumir substàncies estupefaents si els clients ho demanaven. Els responsables de la xarxa delictiva, majoritàriament d'origen dominicà, colombià i espanyol, s'aprofitaven de la vulnerabilitat de les dones per aconseguir que es prostituïssin i també encantaven en els seus països amb falses ofertes de treball en el sector de l'hostaleria. Un dels detinguts ha ingressat en presó provisional.
3: A Lleida, l'Escola Popular de Balàfia es mobilitzarà per aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte. La concentració tindrà lloc dimarts que ve, dia en què està previst que els desocupin. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
7: La iniciativa, que plega prop de 200 persones cada setmana, va néixer per recuperar uns baixos abandonats del carrer Ripollès de Lleida i convertir-los en un espai d'educació popular per a les persones del barri. En aquest sentit, la militant d'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat en què consisteix el projecte.
8: També volíem que aquesta escola fos una excusa per fomentar la cohesió social i poder començar a enfortir també aquest enxarxament veïnal. Durant aquests 6 anys, al local s'hi ha desenvolupat un projecte d'educació popular. Venen infants, joves i persones adultes a aprendre idiomes i a fer activitats de lleure sota un paraigües de solidaritat.
7: Amb tot, l'entitat ha demanat al govern municipal que es posicioni per aturar el desallotjament i ha qüestionat quin model de ciutat vol l'alcalde. Des de l'escola han subratllat que, tot i l'ordre de desallotjament, pretenen començar el curs a mitjan octubre i han destacat que enguany han rebut més demanda que mai.
3: I repassem altres notícies d'avui. Els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 a les aules d'infantil, primària i secundària.
4: En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, dels d'acollida i d'extraescolars, també de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. La vaga la convoquen USTEC, CGT, la Intersindical i la COS.
3: Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars.
4: Amb aquests recursos hi ha programades 188 actuacions i 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. Una part d'aquests diners, més de 6 milions i mig, s'han destinat a la construcció de nous edificis o la rehabilitació integral.
3: Moment per la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pòncia o Gegant i afegeix noves produccions. És el cas de Panorama, Des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal.
25: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
9: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Pòncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selves, o Les Filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
3: I arriben els esports. I en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol.
26: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que demà juga a

0: va suposar la derrota al 91 que va fer mal. Bé, molt bé. La veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
1: A la primera divisió masculina, avui el Real Madrid juga al camp del Betis, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. A segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
2: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no? El que vam fer l'altre dia.
1: I el Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba. Ferran Costa, entrenador arlequinat.
3: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments doncs, jugar-los en contundència.
1: A la primera federació demà juguen Sant Andreu i Nàstic i aquest cap de setmana comença la segona i la tercera federació, precisament diumenge. I en directe a Lleida Televisió i la xarxa Més, Atlètic Lleida Cornellà. I destaquem també en bàsquet el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Diumenge juguen 2 partits de nivell ACB en directe a la xarxa a 1 del migdia Penya Ulm i a 2:45 de la tarda Kitsanes Manresa i Lerna Lleida.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
3: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
4: ¿Y Puntal 4 para 0? ¿Qué ha pasado en las Ramblas?
3: ¿Qué cojones están pasando?
5: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
2: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
6: Així ho compartiu tot?
7: Compartim el treball i els usufruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden en les nostres vides.
2: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
8: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
2: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana el suport de Junts.
4: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
2: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
5: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
6: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
5: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen Alemanya.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat.
5: Això amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut.
5: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
7: No deixarem a ningú enrere fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
5: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
2: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
5: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pònsia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
2: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
8: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
2: Fem també un cop d'ull al temps de cara avui, també el cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas, el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 4 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Ha quedat aprovat el nou model de finançament autonòmic només amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 són per Catalunya. Tot plegat s'ha aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha acabat fa pocs minuts, i després de més de 4 hores de reunió acalorada, especialment per part dels consellers d'Economia del Partit Popular, que han presentat picabaralla per mostrar el rebuig i amb absència de la comunitat Generalitat de Madrid també en protesta per evidenciar aquest rebuig. Ara bé, de moment el nou sistema aprovat no té garantia la majoria perquè es pugui aprovar al Congrés. Carina Bellver, bon dia.
10: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
4: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
10: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
2: Doncs bé, fa molt pocs minuts que ha acabat aquesta reunió, que ha aprovat definitivament el nou projecte de finançament autonòmic, i estem pendents de la compareixença del ministre d'Hisenda d'Arcadi Espanya. Tan bon punt comparegui, doncs connectarem amb Madrid per poder saber les primeres impressions després de l'aprovació d'aquesta reforma del finançament autonòmic. Però ara, Carina, volem repassar què implica.
10: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la Llei Orgànica del Finançament Autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la Llei del Sistema de Finançament i la Llei de Cessió de Tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
3: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball i sense concretar el futur de la marca.
5: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
6: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
5: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
11: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
5: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
2: Doncs des del comitè d'empresa fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
12: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de Seat sota el focus, però des del comitè d'empresa missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
13: Bueno, hoy más tranquilo después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
12: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
13: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
12: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
3: Notícies en xarxa.
2: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
5: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové al qual s'hi va adherir Salvador.
2: I el Superior de Justícia també ha decidit d'executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
5: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar-ne dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença més una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor en previsió de fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
15: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
14: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
16: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment al cotxe, surto un moment, no passa res.
14: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut. A més, es compromet a ajudar qui ho necessiti. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més, el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Servei Català de la Salut.
7: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
17: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
18: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és a poc a poc.
17: El motiu principal del canvi per entrar a La meva salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
2: Són 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
19: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
20: Els seus corresponents, baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda a les 7 de la tarda un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
19: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
2: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina.
5: Els Mossos van detenir ahir la dona, de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en un replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
2: A partir de dilluns hi haurà millores significatives a la línia de bus que connecta la Universitat Autònoma de Barcelona amb les ciutats de Cerdanyola i la capital catalana. És la línia interurbana més utilitzada de Catalunya.
5: Oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona, de dilluns a divendres feines. Això suposa un augment en 5 expedicions noves cap al Vallès i en 9 cap a la capital catalana.
2: Televisió de Sabadell, Josep Colell.
21: La millora inclou l'ajustament dels horaris de pas a la realitat dels viatgers i una redistribució del nombre d'expedicions que fan el trajecte directe entre Barcelona i la UAB. Moltes d'elles passaran ara per al municipi de Cerdanyola. Així ho explicava la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
22: Aquesta és la línia amb més viatgers que tenim a Catalunya. Té més de 2 milions de viatgers a l'any. És la línia, diríem, la top 10 de les interurbanes nostres. Aquesta línia també tenia problemes de demanda, s'acumulava molta demanda i per tant la gent havia d'esperar següents autobusos i per tant aquí hem fet una reestructuració del servei i també un increment de l'oferta.
21: Aquest no és l'únic canvi de la xarxa interurbana que millora les connexions amb la Universitat Autònoma. També s'amplia la connexió entre Manresa i la Universitat i es millora la freqüència de la línia que passa per la pròpia Autònoma, Sabadell, Barberà i Badia del Vallès.
2: A Caldes de Montbui han descobert un important jaciment arqueològic amb restes iberoromanes en les obres de la C-59. Els moviments de terres per l'ampliació d'aquesta carretera del Vallès Oriental han tret a la llum també les restes d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
23: Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat 3 sitges amb materials dels ibers i de romans. A l'espera d'avançar en els treballs d'excavació, de moment ja s'hi han trobat diverses peces de ceràmica ibera, restes de vaixella, de cuina i material de ferro romà. A banda d'això, la descoberta és especialment important perquè també s'han trobat restes semiconservades d'un antic forn de ceràmica del segle XIX, un edifici de grans dimensions que, segons Antoni Juárez Flórez, l'arqueòleg responsable de l'excavació, té molt potencial per la magnitud de l'espai. Una troballa que confirma la importància de la zona per diverses cultures.
24: Unes 3 sitges. En surt és material ceràmica dins, ceràmica comuna, també hi ha barreja segurament en ceràmica ibèrica. Llavors, reconstruint tota aquesta zona segurament en època romana, tot això seria en camp. Potser en algun moment que les dues cultures estiguessin en contacte.
23: Els responsables de l'excavació són optimistes a l'hora de fer més descobertes perquè encara els queda molt terreny per analitzar.
2: I és moment per a la cultura. d'agricultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó, com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal, com un canvi d'etapa.
1: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
0: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selves, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i dolents, amb Joel Joan al capdavant.
2: L'artista Marc Calderé de Torelló viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà que es fa a Memphis, a Tennessee. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món per formar part d'aquest esdeveniment. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
4: Serà, a més, la primera vegada que Calderé viatgi als Estats Units, una experiència que afronta amb molta il·lusió i que arriba després d'haver superat un procés de selecció en què va haver de presentar fotografies de la seva obra, la seva biografia i el seu currículum. Marc Calderé.
8: Ha estat una decisió que l'empresa, només veient les fotos d'Instagram, hi ha aquest punt d'alegria extra que no han mirat, en aquest cas, els seguidors que pots tenir o si tens més o menys coneguts. Simplement la feina que fas.
4: A Memphis, Marc Calderé haurà de crear un mural d'uns 6 metres d'alçada per 5 d'amplada. La proposta s'emmarca en la temàtica d'aquest any del festival, que porta per títol Quan la llum entra. L'escena que ha preparat estarà protagonitzada per una noia mitja estirada al llit mentre llegeix un llibre. El mural estarà pintat principalment en tons blaus, un dels elements més característics de l'obra de l'artista torellonenc.

0: Superestrella com Aitana, que aterra avui a Barcelona amb la seva gira Cuarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà el mes de febrer vinent a París.
1: Una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. A Barcelona, la catalana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi avui, demà, dilluns i dimarts, amb totes les entrades exaurides.
0: Arriben els esports. Que ens porta una altra superestrella, Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga, a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge, un Barça femení que juga demà a Sevilla, segona jornada de la Lliga F en una competició, on demà a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Avui Women, Sara Montfort, entrenadora del conjunt blanc i blau.
3: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens refem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Hart, que ja hi poden sumar 3 punts.
2: A la primera divisió masculina, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. Segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
4: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no? El que vam fer l'altre dia.
2: El Centre d'Esports Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador Laquinat.
5: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
2: En bàsquet, en marxa el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ahir el Quitzenàs Manresa va guanyar el Joventut Badalona. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
6: El nou Quitzenàs Manresa ja comença a mostrar la identitat que els caracteritza, tot i que l'equip encara està en construcció i agafant rodatge. Els manresans van dominar la primera meitat, arribant a tenir un màxim avantatge de 15 punts, tot i que els de Badalona van reaccionar a la represa fins a capgirar el marcador al final del tercer quart, amb un ajustat 61-59 en uns 10 minuts d'apagada dels manresans. En el darrer quart, l'equip vegenc va recuperar la solidesa defensiva i, liderats per l'encert ofensiu d'Allen amb 20 punts i Dagbo amb 13, va agafar un avantatge de 10 punts que va arribar a gestionar des de la línia de tirs lliures fins a la xiulet final. Eric Vila, amb 10 punts més, va ser un altre dels jugadors destacats del Manresa. El gironí explicava en acabar el partit que queda molt per millorar abans de començar la temporada, però que hi ha bona química entre els jugadors.
7: Sí, jo crec que el grup és un grup que és molt xulo de treballar, que tenim les idees molt clares i que hi ha molt bona química, com he dit, no? Hi ha moltes coses que hem de treballar, al final som dos jugadors nous i ens hem d'integrar bé, hem d'acabar de polir coses, però jo crec que l'ambient en el vestuari ajuda també a jugar d'aquesta manera. Que tenim clar el missatge d'en Diego i de l'estat, el que ens demanen, i quan això no s'assoleix, doncs surt el següent. I la veritat que doncs, amb aquesta feina que estem fent, crec que tindrem un bon equip amb molt bona química.
6: La propera cita de pretemporada per al Quitzenàs Manresa serà aquest mateix diumenge a 6:45 de la tarda, de nou a Sant Julià de Vilatorta, contra l'Ilerna Lleida.
2: I un partit que es podrà viure i veure en directe a la xarxa Més, igual que el duel de la 1 del migdia de diumenge entre la Penya i l'Ulm.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, admet que el nou model de finançament és insuficient, però infinitament millor, diu, que l'existent, i ha insistit a les comunitats autònomes a donar-hi suport. Junqueras s'ha pronunciat així en una entrevista a La Sexta després de ser interpel·lat per la postura de Junts sobre el finançament. El Ministeri d'Hisenda, recordem-ho, les comunitats autònomes de règim comú, menys Madrid, que ha aprovat de boicotejar la trobada, han aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho han fet amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol i el rebuig de les autonomies governades pel PP.
2: Yo también lo considero insuficiente, pero considero que es infinitamente mejor que lo que hay en este momento y mi responsabilidad es intentar dar a la sociedad lo máximo que pueda darle en cada momento.
1: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. Recordem que ahir es van trobar les seves restes. I a Sant Adrià de Besòs estem pendents de saber quan passa a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina. Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins una bossa de plàstic en el replà d'un edifici d'aquest barri. I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per dos menors la matinada dimarts, quan tornava de festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però també ha tingut un component polític. La germana de Vilajosana ha assegurat el funeral que portarà el cas al Parlament i arribarà fins on calgui. Canviant de tema, el ple municipal de Mataró ha aprovat el pressupost perquè l'Ajuntament recompri el Corte Inglés als terrenys de Can Fàbregas i de Caral. El consistori destinarà més de 14 milions d'euros al pressupost d'enguany. Tots els grups municipals han donat suport al finançament mentre la CUP s'ha abstingut en el text de l'acord de l'operació. L'Ajuntament veu l'aprovació com un pas decisiu per tancar un litigi que dura 15 anys amb el Corte Inglés pels terrenys de més de 9.000 metres quadrats. I un camió d'una empresa privada va xocar el 19 d'agost contra un monument de la Sardana, el que està situat a Montjuïc, i va mutilar el braç i el cap d'una de les figures, segons fons municipals. Els responsables de l'empresa, que feia una activitat en aquell àmbit, van posar-se en contacte amb el districte immediatament i van assumir la responsabilitat i, a més, s'han compromès a assumir la despesa de la reparació.
0: Notícies en xarxa.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
4: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil es planteja enviar un avís, és alert, durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan hi hagin acabat, per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes, per cert, d'una tardor en previsió de fortes tempestes. Escoltem la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
2: Per la seva banda, la consellera de Seguretat Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha presentat avui la campanya Tot pot canviar de cop, que ja s'està difonent en alguns canals i mitjans. La consellera ha dit que cal preparar-se per situacions d'inestabilitat climàtica.
4: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
2: No deixem el tema perquè Protecció Civil ha activat l'alerta Procicat per calor intensa davant d'un episodi que s'allargarà tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià, i la Ribera d'Ebre. També hem de dir que Barcelona ha superat aquest migdia els 34 graus i ha assolit un nou rècord per un setembre des de l'Observatori Fabra. 34,1 supera a més d'un grau el rècord anterior de 1980. 3,5 dècimes el recent, el del dia 2. I a més alerta perquè es preveu que els propers dies el cap de setmana encara puguin pujar. A tot això, evidentment amb aquesta calor, risc d'incendi, una quinzena de dotacions de bombers treballant en un incendi de vegetació cervera al costat del carrer Alzinas prioritzen el flanc esquerre, que és el més proper a la zona urbana. I els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 aules infantil i primària i secundària. En el cas dels centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33 pel que fa a les llars d'infants. D'aquí una hora més notícies en xarxa.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Coplejant. Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
5: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.
7: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
8: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
9: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Vinga, va, que és divendres. Hem d'estar tots contents, contentes que és aquí el cap de setmana. Tot i que potser per alguns ja és el darrer cap de setmana abans de tornar a la superrutina amb nens i nenes a l'escola, gent que torna ja de les vacances definitivament. Ànims, ànims, anem a gaudir d'aquests dies, que queda aprofitar i que a més em sembla que el temps ens acompanyarà molt si teniu la sort de poder remullar-nos una mica, perquè em sembla que haurem d'anar a la piscina, a la platja o, si no, posar-nos al costat del ventilador i aire condicionat, que farà caloreta. Bé, nosaltres estarem avui ara fins a les 6 i a la nit també, a partir de les 10, al territori nocturn. Si durant el cap de setmana voleu més la Intersecció, haureu d'anar a la ràdio la carta, això sí, de moment, a recuperar alguns dels programes anteriors, que hi ha gent que ens ha preguntat: ei, quan podem tornar a escoltar els programes de la ràdio la carta nous? Bé, tenim algun problema tècnic, però tot arribarà, eh? Però si voleu posar-vos nostàlgics i escoltar la temporada 2025-2026, a la web teniu un podcast per avorrir-vos tot el cap de setmana, i si no, doncs la programació de Ràdio Montornès continuarà. El 99.2 de l'FM, on ara ens podeu escoltar, també recordem a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i també al canal de la tele de Ràdio Montornès, com sempre. A la part tècnica tinc el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
10: Molt bona tarda, Mireia.
9: Què tal, com es presenta el cap de setmana?
10: Molt bé, estava pensant això que deies, que un cop resolguin la incidència tècnica poden fer marató.
9: Home, clar que sí, un darrere de l'altre.
10: Marató de nova temporada de la Intersecció.
9: Sí. No és mala idea.
10: El divendres, doncs, el divendres es presenta bé, com sempre, tots els divendres bé, no? Quan tens a l'horitzó el cap de setmana.
9: Sí, tens plans o també ets fluiràs? Perquè sabeu que el Sergi és molt de fluida.
10: Sí, jo improvisaré una mica, que ja hi ha ganes,
9: Jo aprofitaré per banyar-me una mica. Si puc a la platja, no sé si podré, però una piscineta segur, perquè diuen que farà tanta calor que jo necessito encara no acomiadar-me de l'estiu, sisplau. Necessitem...
10: Encara ens queden unes setmanetes,
9: Sí.
10: Sí, farem alguna cosa, home, sí.
9: I un geladet, no?
10: Si la calor apreta, haurem d'anar a buscar refugi, sí, evidentment.
9: Home, i tant, i tant. Potser un refugi climàtic, potser anar a comprar al súper, Això també és planazo.
10: Potser una mica menys interessant que estar a la brisa del mar i al costat de la platja.
9: Sí, però...
10: Sí, fresquet estàs.
9: Si és per refrescar-se, també va bé. Sí, també. Doncs mira, avui, Sergi, vull començar escoltant una mica de música, perquè ja n'hem parlat aquí molts cops que tenim un oient fidel que està ja pendent de veure quan començàvem amb el programa, i és la Rosalía. No la Rosalía la cantant, no. L'oient aquí de Montornès, i resulta que avui és el seu sant, perquè avui és Santa Rosalía de Palermo.
10: Ah, doncs
9: si
10: moltíssimes felicitats, Rosalía.
9: Clar que sí, anem a celebrar-ho, i us porto una cançó. No sé si l'agradarà gaire a ella, però necessitem ritme i energia, així que anem a escoltar Rosalía cantant Saoko.

0: Soy muy mía, yo me transformo. No mariposa, yo me transformo. Me capté de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasar de vuelta, yo me transformo. Como sex iron.
1: Saoko Mami, diu aquesta cançó que es transforma en la Rosalia. Bé, doncs, deixem-la cantant, ja tindrem temps a parlar avui de música. Arriba el moment de repassar els continguts de la tarda. Avui ja tornem a avui, aquesta setmana i setmana que ve molts equipaments a la seva normalitat comencen a obrir, a reprendre nova temporada, però hi ha un equipament que aquest estiu ha tingut més moviment de l'habitual i és el Centre Juvenil Sputnik, que per primer cop ha estat obert a les tardes. Avui sabrem com, per què s'ha fet i ho farem amb declaracions de la regidora de joventut, l'Evelyn de la Rosa, per saber com ha funcionat aquest servei, com deia, per primer cop que s'ha fet a Montornès. Però, a banda d'això, també avui sabrem quina oferta té l'Institut Marta Mata de, a banda de l'ESO, de postobligatoris, cicles formatius, tenim l'escola d'hoteleria, altres estudis... Bé, hem convidat per primer cop el coordinador dels estudis postobligatoris del centre, l'Antoni Huguet, perquè ens ho expliqui de primera mà i atenció perquè encara esteu a temps d'apuntar-vos a algunes d'aquestes formacions. Així que si hi ha jovent que s'estigui escoltant, que no sàpiga encara què fer i ja ha acabat l'ESO o l'ha acabat però no la té aprovada, doncs això també us interessa. A banda d'aquesta informació, avui repassarem les escenes del cinema. Sabeu que normalment aquí a la intersecció tenim el José Luis Cano, que és el nostre cinèfil, però es troba de vacances. Jo espero que quan torni vulgui seguir aquí amb nosaltres. I de moment avui ho farem tu i jo, Sergi, així repassant què hi ha d'estrena a les cartegueres i també a les plataformes digitals.
2: Dius tu que quan torni, sí, home, si no l'enganxarem, sí o sí, a José
1: si
2: Luis.
1: Si no vol, l'obligarem.
2: No li donarem opció a José Luis. A un altre col·laborador, sí, però a José Luis no
1: José
2: li
1: Luis,
2: opció.
1: Home, jo crec que li diem, mira, si vols fer batalles, has de fer cinema.
2: Ah, just ara va dir...
1: Si sabemos de dónde tirar.
2: Si tu l'amenaces amb la batalla...
1: Segur.
2: Dirà que sí, segur.
1: Doncs hi ha estrenes molt interessants. Jo, de fet, ja tinc la meva estrena preferida, però heu d'esperar-vos uns minuts. A més d'això, sabrem quins plans tenim aquest cap de setmana per aquí, pel voltant del poble. També repassarem algunes efemèrides, parlarem de música... Bueno, jo crec que ens faltaran minuts d'aquí fins les 6 per poder parlar de tot el que tenim. Així que, si hi ha algú que s'estigui marxant... marxa, però amb la ràdio posada.
2: Exacte, doncs som-hi, Mireia.
1: Vinga, som-hi, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que l'atur ha augmentat durant el mes d'agost a Montornès. Segons les dades de l'Observatori del Vallès Oriental, al poble hi ha 833 persones en situació d'atur, 26 més que el juliol. Tot i l'augment respecte del mes anterior, les dades mostren una evolució positiva en comparació amb l'agost de l'any passat, amb 10 persones menys a l'atur que a l'agost del 2025. Pel que fa al Vallès Oriental, la comarca ha tancat l'agost amb 17.903 persones aturades, 836 més que el juliol. Igual que a Montornès, les xifres continuen per sota del registrat un any enrere. L'alcalde José Montero ha estat escollit per Montornès en Comú com a candidat del grup per les properes eleccions municipals. Ha estat a través d'una assemblea on, segons una publicació difosa pel mateix grup, també han acordat que en cas de governar serà l'últim mandat de Montero. Montero, recordem, és l'alcalde de Montornès des del 2011, que va començar sota les sigles del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa i Entesa. Segons les darreres informacions, aquesta serà la darrera vegada que es presenti i durant els propers 4 anys Montornès en Comú treballarà en el seu relleu. L'11 de setembre, divendres vinent, Montornès commemorarà la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional i cultural. Serà a partir de les 11 del matí als Jardins de Nativitat i Arzaplanes. Com és tradició, la jornada començarà amb la hissada de la senyera per part de representants de la policia local amb l'acompanyament musical de la coral La Lira. Les dansaires montornesenques Anna Boné i Júlia Espies, acompanyades pel músic Dani Garrido, interpretaran el ball de l'homenatge. També es faran ofrenes florals i hi haurà actuacions de l'esbart dansaire Rosa dels Vents, de Vilanova, i de la colla bastonera de l'associació Bruixes Montornès. La commemoració de la Diada clourà amb una ballada de sardanes oberta a tothom. I amb l'última cosa, amb la que heu de quedar és que dilluns s'obrirà les inscripcions per participar en el concurs de paradors i balcons de Festa Major. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Unió de Botiguers i que repartirà 300 euros en premis. 150 per al millor aparador i 150 més per al millor balcó. Els premis tindran format de targeta regal per bescanviar els establiments adherits a la targeta amb un tornés en comerç. El termini per apuntar-se es tancarà el 17 de setembre. Les decoracions hauran de romandre del 17 al 21 i el 22 es donaran a conèixer els guanyadors. Per apuntar-vos, cal que envieu un correu a uvm@uvmontornès.cat. Podeu consultar les bases del concurs al web uvmontornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Per primer cop, el Centre Juvenil Sputnik ha estat obert durant l'agost. Aquest servei ha estat possible gràcies a una subvenció de 73.000 euros que la Diputació de Barcelona ha atorgat a l'Ajuntament de Montornès en el marc del projecte Per un estiu adolescent. Amb aquests diners s'ha ampliat l'oferta d'activitats i s'han contractat monitors i monitores a través de la Fundació RAIF, Recursos Educatius per la Infància en Risc. La regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa, ha informat que durant aquestes setmanes el jovent que s'ha apropat a l'equipament ha estat divers, tant per realitzar activitats lúdiques com educatives.
3: L'Sputnik s'ha convertit doncs, en un espai de trobada per tots aquells joves que durant el mes d'agost doncs, han pogut viure l'estiu aquí a Montornès, ha sigut un refugi climàtic, han tingut oportunitat per fer doncs, activitats de lleure, activitats més dirigides a l'hora de jocs de taula que compleixen unes normes i uns requisits, però també jocs de ping-pong, però també ha sigut molt interessant perquè hem tingut adolescents o joves que s'han vinculat a l'hora de fer tasques educatives, a portar deures, a fer estudis previs doncs, a una selectivitat que pugui haver-hi ara al setembre, a incorporacions de cicles formatius i que fan proves d'accés, i la veritat que ha estat molt interessant trobar doncs, aquesta barreja de joves que han utilitzat l'Sputnik.
1: De la Rosa ha valorat molt positivament haver pogut tenir l'equipament obert perquè, segons ha dit, és d'una manera de continuar fent xarxa entre els nois i noies i oferir un espai a aquells joves que no marxen del poble durant l'estiu.
3: No tots els joves tenim l'oportunitat potser de sortir fora del municipi durant els mesos d'estiu i tenir aquests espais de referència doncs ja no només que et fan tenir aquest sentiment de pertinença amb el municipi sinó que et vincula directament amb propostes alienes al que és el centre però que estan molt vinculades també i això doncs genera aquesta xarxa, no? aquest múscul. Aleshores per nosaltres aquests petits vincles i aquestes petites situacions quotidianes que es generen a l'equipament per nosaltres són de valorar molt positivament.
1: La subvenció de la Diputació, a més de l'obertura de l'Sputnik a l'agost, també ha permès complementar propostes sorgides dels pressupostos Cosmos Joves, com ara més sortides als parcs aquàtics i activitats noves, com un taller de primers auxilis o una setmana d'acampaments. Escoltem Evelyn de la Rosa.
3: També s'han ampliat totes aquelles activitats que van sortir de l'Assemblea Cosmos que estaven vinculades a l'estiu jove. El que s'ha fet ha sigut com una duplicitat i una millora de qualitat en aquestes activitats. En quin sentit aquesta millora de qualitat? Doncs havia una de les propostes que va sortir que era fer una acampada amb Esferrer. Nosaltres l'hem revertit en uns campaments on els adolescents han marxat durant 5 dies.
1: Després de l'estiu, ara el Centre Juvenil Sputnik recupera el seu horari habitual.

0: I abans de trucar a l'Institut Marta Mata per conèixer l'oferta d'estudis postobligatoris que tenen i com ens podem apuntar, vull parlar de la Festa Major, que també és notícia aquests dies aquí a Montornès, i és que aquest matí la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ha estat a les mañanes i ens ha parlat de la samarreta d'enguany. No sé si ja l'heu comprat o no, i si no, esteu trigant. Té un preu de 8 euros, ja es pot comprar al Gato con Botas, a Mundo Mágico, a Cala Rebe, a la tienda de Juan, i tot i que crec que fins al dia 7 estan de vacances, i també a Montornès Nord a la Polleria Angelita. És una iniciativa de la Unió de Botiguers i, de nou, els beneficis aniran a l'entitat d'Ibermont. El disseny d'aquest any és del montornesenc Sergi López. Així ens ho explicava avui la regidora, parlant amb la nostra companya Núria Catxam.
1: Ha estat el disseny del Sergi López, que fa uns mesos va fer també el disseny que n'hi ha a l'entrada de Montornès Nord.
2: Això va ser iniciativa d'ell o ho veu demanar vosaltres?
1: Bueno, ja feia temps que calia fer un canvi en aquell mur i va ser, bueno, un company, el regidor Jordi Delgado, li va tirar la canya amb el Sergi i va ser molt... molt maco el pensar que ell que sí que podia fer una proposta, va fer la proposta, les van anar quadrant i, bueno, i el que tenim, aquest mural tan xulo, representatiu també de Montornès, del patrimoni, i que tan bona acollida ha tingut. I van pensar que seria una bona aposta, doncs continuar amb el Sergi, ell estava molt emocionat també de poder, bueno, clar, de poder fer aquest, el disseny de la samarreta, i bueno, quatre directrius, no, que és el que habitualment, no, solen portar les samarretes, doncs ens ha fet aquest disseny superbonic. Molt colorista, no? I que també deixa a l'abast, doncs, els elements més participatius de la nostra Festa Major.
2: Sí, la veritat, amb unes lletres molt grans, amb verd i taronja, i dins les lletres podem veure els gegants, l'Ajuntament, les penyes també estan representades,
1: el
2: no?
1: Castell,
2: els diables,
1: el castell, que també és molt, molt nostre, una mica de còctel de, no? De tot el que representa. No serà tot, però si més no, quan ho veus, doncs dius, sí, això és Montornès.
0: Doncs si voleu lluir aquesta samarreta, recordeu que té un preu de 8 euros, que està a diversos establiments del poble, al Gato con Botas, a Un Mundo Mágico, a Cala Rebe, a la tienda de Juan i a la Polleria Angelita... I crec que alguna més, si passegeu, hi ha altres botigues que tenen la samarreta penjada, podeu entrar i preguntar. I ara continuem amb música, mentre Sergi està trucant al nostre primer convidat. I Sergi, el tenim
3: aquí, tant,
0: aquí amb el telèfon. Anem a escoltar una novetat musical aquí a la intersecció, perquè hi ha coses que no canvien i els divendres són dies de novetats musicals. I avui, qui ha tret una bona cançó és... Camilo, que aquí ens agrada molt, i us portem el seu single més nou, que es titula El Árbol.

0: Com bé sabeu, el curs 2026-2027 ja és a punt de començar, els centres formatius, centres educatius, i avui concretament ens anem cap a l'Institut Marta Mata. Tenim amb nosaltres l'Antoni Huguet, que és coordinador dels estudis postobligatoris del centre. Molt bona tarda, Antoni.
1: Hola, molt bona tarda. Què tal? Encantat.
0: Igualment, doncs molt bé. Ja comptant els dies, suposo, com vosaltres, per aquest inici del nou curs, però hem vist a través de les xarxes que encara hi ha places, hi ha opció de que els joves s'apuntin a l'institut. Però, Antoni, a l'institut feu molts estudis postobligatoris, no?
1: Doncs sí, nosaltres a l'Institut Marta Mata estem especialitzats en el món de l'hostaleria, i tenim estudis d'itinerari formatiu específic, que són estudis que duren uns 4 anys i són per alumnat amb una lleugera o moderada discapacitat, mm-hmm. que no han pogut obtenir l'ESO i que no troben places per així dir-ho, per seguir l'educació ordinària en l'AFP. Després també tenim estudis de PFI, que seria per alumnat de 16 a 21 anys que no han aconseguit l'ESO. I en aquest cas tenim dos estudis, que seria auxiliar de fabricació mecànica i auxiliar de serveis de restauració i cuina. I per últim tenim els cicles formatius de grau mitjà, que tenim serveis en restauració i cuina i gastronomia. Seria tota l'oferta de postobligatòria que tenim aquí a l'Institut d'Escola d'Hoteleria.
0: Déu-n'hi-do. I Antoni, tot això quan comença? Comença igual que l'ESO, per exemple?
1: Doncs mira, nosaltres tenim una miqueta més de sort que els nostres companys de l'ESO, perquè ells comencen el dia 8 i nosaltres, en canvi, comencem el dia 14. Llavors, mm-hmm. tenim una miqueta més de temps per preparar i per planificar el que són les classes i també per posar a punt totes les instal·lacions de l'escola d'hoteleria. Perquè nosaltres, al final, gestionem un restaurant, gestionem una cafeteria, gestionem un taller de mecànica i clar, després de tot l'estiu s'ha de posar tot a punt per poder començar a donar serveis.
0: Ja veig, clar. Com dèiem, hem vist que encara hi ha places, que hi ha l'opció de poder-se apuntar. Antoni, a què? A què el jovent encara té l'opció de cursar aquest curs?
1: Doncs mira, nosaltres tenim encara places disponibles en el PFI d'Auxiliar de Serveis de Restauració i Cuina, però només ens queda una plaça. O sigui que s'ha d'anar ben ràpid, ara diré on hem d'anar. I després tenim en el cicle formatiu de Serveis i Restauració, que és un cicle que té diferents sortides professionals, perquè moltes vegades pensen que és només ser cambrer, i és molt més que cambrer, perquè nosaltres treballem tot el que seria el món del cafè per a ser un barista professional en una cafeteria d'especialitat, treballem el món de la cocteleria per a treballar en

0: d'anar moltes sortides, perquè també després permet estudiar cicles superiors que estan relacionats amb el món del turisme.
1: En aquest cas, quins requisits haurien de complir els joves?
0: Val, doncs per cursar un cicle formatiu de grau mitjà, el requisit és tenir l'ESO aprovada. Si no tinguessin l'ESO, tenen la possibilitat de fer un PFI, que sí que una vegada passen el PFI ja podrien cursar un cicle formatiu de grau mitjà. Llavors, el calendari que tenim ara és que a partir del dia 7 queden disponibles les vacants que estàvem comentant i llavors es gestiona a partir de la nostra web. Hem d'entrar a la pàgina web de l'Institut Marta Mata, però si us plau, quan la busquen la pàgina web, que passa a l'Institut Marta Mata de Montornès, perquè n'hi ha un altre en Salou i n'hi ha altres Marta Mata. Si, si no,
1: a vegades hi ha confusions.
0: Sí, llavors, Institut Marta Mata de Montornès, està penjat un enllaç que estarà actiu a partir del dia 7 de setembre i allí estan les instruccions perquè es gestiona des d'una llista única on ells han d'apuntar a l'enllaç, posar les seves dades i posar que estan interessats en fer un cicle formatiu d'aquest o el PFI d'aquest institut i es gestionarà una cua. Val? I llavors nosaltres ja ens posarem en contacte amb ells i s'anirem citant perquè puguem venir a fer efectiva la matrícula.
1: Molt bé, molt bé. Doncs a partir del dia 7, el jovent que estigui interessat, sobretot, per aquesta plaça, que ens ha dit, hi ha una, si hi ha algú que hagi estat tard o que ara s'hagi il·luminat, que no trigui.
0: Sí, però perdona, mira, és que m'he equivocat, és que com són tan diferents els estudis, la plaça que queda de PCI, aquesta volarà probablement avui o demà. I aquesta és superimportant, que vinguin a l'institut a fer la matrícula ja, perquè aquesta sí que es pot fer. Les places de cicles formatius sí que són les que es gestionaran a través d'aquesta cua, I sí que seran a partir del dia 7. Però de tota manera, si algú està interessat, si us plau que truqui al telèfon que apareix en la web i que es posi en contacte amb nosaltres, i així nosaltres també el podem anar informant de una mica millor de en què consisteix el cicle, perquè moltes vegades tenen dubtes, i també per fer-los una mica... Poden visitar les instal·lacions i ens poden conèixer.
1: Doncs només perquè quedi clar, el PFI ja podeu anar directament.
0: Exacte.
1: I si voleu fer un cicle grau mitjà sí que podeu esperar fins al dia 7 per fer-ho a través d'internet, però, com diu l'Antoni, sempre va bé trucar, apropar-se, que a qualsevol dubte parlar amb algú sempre és molt més fàcil i més aclaridor. Déu-n'hi-do, clar, instal·lacions és que tenim l'institut, tenim l'escola, el molí, clar, no us mouen en un sol centre.
0: Clar, exacte, sí. A més, estan una mica separats i logísticament, però bueno, estem posant-ho tot a punt, preparant-ho tot amb molta il·lusió, tot el professorat, per a que poder acollir el nostre alumnat el dia 14 i començar un nou curs. I també voldria dir que nosaltres som una escola d'hoteleria relativament petita i llavors això és molt important perquè tot el professorat coneix tot l'alumnat i permet una atenció a l'alumnat molt propera. Portem molts anys fent un acompanyament molt, molt individualitzat al nostre alumnat i l'alumnat, la veritat, és que som molt content d'aquí.
1: Llavors, perquè quantes places teniu en total, vull dir?
0: En total tenim uns 25 alumnes per classe. En el cas de cicles formatius, en el cas dels PFI són 16 i en el cas dels IFES, com és un alumne que requereix una atenció molt més propera, molt més individualitzada, en són 12.
1: Molt bé, sí, sí. Clar, aquí al final la ràtio permet, no?, aquest coneixement.
0: Clar, exacte, i també, a banda de que són 25 en total, però nosaltres fem molts desdoblaments, que al final les classes pràctiques moltes vegades són només de 12, de 10, i llavors això permet tothom que qualsevol veí que hagi vingut a dinar al restaurant veu que l'atenció és molt propera, és molt individualitzada, perquè, per sort, tenir aquesta possibilitat de desdoblar i de, al final, no ser tan grans també permet tenir-ho tot una mica més acotat i curar els petits detalls.
1: Clar que sí. Antoni, deies que ens podem posar en contacte amb l'institut, també, si no. Recorda'ns el número de telèfon.
0: Val, mireu, el telèfon de l'institut és el 93 5, 6, 8,

0: 6568. I també recomanem que seguiu la nostra web, que és posant en el cercador Institut Marta Mata Montornès, i també el nostre Instagram de l'Escola d'Hostaleria, que és ehbo-martamata. I allí també pengem moltes fotos que serviran per fer-se una idea de les diferents activitats que fem al llarg del curs i de com gestionem les classes, mm-hmm. i també apareixen les dades de contacte, etc.
1: Perfecte. Doncs ja ens ha quedat claríssim. Encara podem, sobretot el jovent, millorar el seu futur, aprendre aquí a Montornès, no cal marxar a través de l'Institut Marta Mata i tots aquests estudis postobligatoris que ofereix. Avui hem pogut parlar amb l'Antoni Huguet, que és el coordinador d'aquests estudis de l'Institut Marta Mata. Antoni, moltíssimes gràcies i esperem que l'inici de curs vagi molt i molt bé.
0: Perfecte, moltes gràcies. Tinc ànims també per a vosaltres.
1: Gràcies, que vagi molt bé.

0: I què ha passat? Ens hem anat cap a Tiempo de Flamenco, de cop?
1: Déu-n'hi-do, ha sigut acomiadar i fas que mor gitana.
0: Ole,
1: eh?
0: Clar, és que jo avui estava mirant, m'agrada xafardejar quines efemèrides hi ha i tal, i he vist que avui és l'aniversari de Beyoncé.
1: Ah, doncs moltes felicitats a la Queen Bee, eh? Home. Avui has portat l'efemèride tu, eh?
0: Avui sí, he portat unes quantes, i segur que tu tens alguna amagada,
1: sí,
0: per si de cas.
1: Sí, si hi ha temps ja traurem alguna cosa del barret.
0: Doncs fa 45, no, 85, sí, home. 45 anys fa avui Beyoncé, va néixer el 81.
1: Estupenda.
0: I just ha publicat la versió Deluxe Edition del seu àlbum de 20 aniversari, que ha titulat B-Day, no? Com a dia d'aniversari, així.
1: Sí, com a birthday, no?
0: Exacte.
1: És el diminutiu, sí, en anglès.
0: I ha tornat a treure clàssics seus de la seva carrera musical, i un d'aquests clàssics és Amor Gitano. I bueno, jo és que, clar, quan, home, Sergi, no em diguis que no.
1: Jo vaig a dir una cosa. Jo, per la selecció d'aquest disc, podria haver escollit altres clàssics,
0: Ja, n'hi havia d'altres. És que he vist aquest i jo havia oblidat aquesta cançó de la,
1: sí,
0: meva mini. Quan he llegit Amor Gitano, buah, m'ha portat tants records i tant, dic que és que jo l'he de portar avui a la intersecció, així que aprofitàvem per tornar a escoltar aquest hit de fa 20 anys i celebrar l'aniversari de Beyoncé, una cançó que canta amb Alejandro Fernández i que us portem perquè la gaudiu vosaltres també.

0: Ai, quan te'n fes escoltar aquesta sintonia, que vol dir que parlem de cine,
1: sí,
0: avui, de cinema.
1: Sí, que ens recorda José Luis, aquesta
0: sintonia. Que sí,
1: sintonia.
0: El nostre company, que el tenim de vacances, que ningú pateixi, i que deu estar, jo què sé, menjant-se un gelat...
1: Descansant.
0: I fent la siesta amb el ventilador a tope, sí, sí, renovant energies.
1: Que descansi, que quan torni ja tenim una mica de feina preparada.
0: Sí, ja hem dit que si no vol estar aquí, el segrestarem i estarà igual. La qüestió és que sense el José Luis o amb ell, sempre és millor amb ell, però avui ho farem així, anem a repassar que hi ha de nou a les sales de cinema i comencem amb un documental català que jo he vist avui el tràiler i ja he decidit, ja us avanço, que és la meva selecció, és la meva tria, si hauria d'anar al cinema, em quedaria amb això. Es diu Cronos i està dirigit per Fernando González. És una pel·lícula, com dèiem, pel·lícula documental que narra el desenvolupament de l'operació Cronos, que es va activar el 17 d'agost del 2017 després de l'atemptat de les Rambles, que tothom encara té tan present. Durant aquests 4 dies de confusió, tensió, dolor i tots aquests sentiments, clar, hi van haver forces de seguretat, polítics i ciutadans que no sabien molt bé com actuar i precisament d'aquesta frustració i de la situació ha sorgit Cronos. I podem veure cares tan conegudes com les d'Enric Auquer, que hem vist a Casa en Flames, per exemple, o Diana Gómez, que hem vist a Valèria o a La Casa de Papel. Doncs bé, en aquest film, entre decisions difícils i confrontacions, l'operació busca capturar l'últim terrorista fugit, mentre les ferides físiques i emocionals queden obertes. És una història sobre la por i les conseqüències humanes i polítiques d'un acte terrorista que va sacsejar tot Espanya.
2: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
3: ¿Y un tal 4 para 0? ¿Qué ha pasado en la Rambla?
2: ¿Qué cojones están pasando?
4: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
5: ¿Qué pensamos?
6: De momento lo único que tenemos es caos.
7: Se ha activado la operación Cronos. Tiene como objetivo cerrar todas las vías de salida de Barcelona.
8: Realmente lo que nos imaginamos les tenemos que coger evidentemente por lo que han hecho, pero sobre todo lo que pueden llegar a hacer aún.
9: Hay unos terroristas que atrapar.
10: Si es verdad eso que dices, todo esto que estamos haciendo aquí no habrá servido de nada.
9: Ha sido una masacre, es terrible, Dani.
0: 9 anys han passat aquests actes, que jo suposo que, com jo, tothom ho tenim molt fresc. A mi se'm posa la pell de gallina. I jo he vist que es va estrenar ahir al Liceu i la veritat és que té bones crítiques i sobretot el que destacaven, per donar els actors i les actrius, és que s'ha tractat tot amb molt de respecte. No he buscat res, cap detall morbós ni així de les víctimes, sinó que busca explicar precisament l'operació dels cossos de policials i de seguretat. Diuen les crítiques que resulta real, que passa molt ràpid la pel·lícula i que ajuda fins i tot a tancar algunes ferides que han quedat. Així que jo sense dubte aniria a veure
1: bona recomanació,
0: aquesta
1: no?
0: producció. Sí, sí, sí. Però bueno, jo sé que hi ha gent que li agrada molt això de passar por al cinema, no? I fins i tot una mica fàstic, perquè jo la pel·lícula ara que us porto he intentat veure el tràiler i l'he deixat a mitges. No he pogut ni veure el tràiler.
1: Has hagut de tancar els ulls, no? O girar la mirada.
0: Sí, no, se m'estava aquí el dinar sentant malament. La qüestió és que com a proposta terrorífica tenim Dulce Sabor a Muerte o... com es diu en anglès, Ice Cream Man. És una producció dels Estats Units que està dirigida per Eli Roth i, per exemple, veiem a Ari Millen, que fa de protagonista, i el vam veure a Orphan Black, una sèrie que a mi sí que em va agradar. Aquí, el que comença sent un estiu idíl·lic en un petit i tranquil poble vacacional es converteix en un autèntic malson quan els més petits comencen a mostrar instints assassins i desitjos insaciables per acabar amb tots els adults. Són víctimes d'una curiosa maledicció provocada pels gelats que mengen, que afecta a tots, menys a 3 nens, que han d'intentar escapar i salvar tot el poble.
11: ¿Qué ha pasado?
12: Alguien le ha hecho daño a mi mamá.
11: ¿Quién?
12: Ya.
13: Frank.
11: ¡Hostia puta! ¡Presto!
12: ¿Habéis visto ese ladero tan chungo?
13: ¿Cómo que raro?
12: Lo he visto todo el rato, como si me siguiera. ¿Está todo el mundo malo o qué? ¿Marcela? ¡Marcela!
5: ¡Volved a las clases! ¿Qué está pasando aquí?
13: ¡No tiene gracia! ¡Jesús bendito! ¿Qué habéis hecho?
0: Bueno, jo, si us fa així coseta la sang i això és... No, o sigui,
1: no recomanes, no?
0: Jo quan han començat a tallar un cap he dit això, no el coll, un cap, he dit ja fins aquí, o sigui, prou, suficient, no he arribat a veure tot el tràiler. I el Sergi em deia així per la vagina, sí. Això sona malament.
1: Bueno, a veure, no sé com, jo no he vist el tràiler, jo no sé com està fet en qüestió de producció i tot plegat, però l'argument és una mica cutre, eh? Això de que el venedor de gelats els ha fet allò...
0: Resulta
1: no?
0: que gelats tenen alguna substància estranya. Bé, cutre, eh? Les crítiques coincideixen en la teva opinió, sí. Sergi. Diuen que els efectes digitals no acaben d'estar gaire ben fets i fins i tot, bueno, pues, com deia jo també, massa gore per alguns, massa repetitiu, massa sang. Bueno, què li falta? Sí, l'argument està bé, però després que, no? És tota la pel·lícula sota aquest argument. Sí, sí. Bueno, doncs, clar, i jo tinc un dubte, ara faig un parèntesi. Si hi ha un nen que és actor o actriu i grava aquesta pel·li, clar, el nen, nena, voldrà veure com ha quedat la pel·li, no? Això no li pots ensenyar, tu, a aquell nen?
1: Bueno, tu okay. No te'n recordes el que va passar a la nena de Poltergeist? Que
0: no.
1: També va morir en estranyes circumstàncies i tot plegat. Bueno, ja obrirem aquest meló un
0: sí,
1: altre dia.
0: Sí, perquè mira, se m'estan ficant entre cronos i això...
1: Clar, és que quan els actors o actrius són petites, fins a quin punt saben distingir, no?
0: Entre,
1: bueno, a veure, saben distingir que no és la realitat,
0: jo
1: no?
0: Jo entenc però... que ells ara amb tots aquests efectes especials i a més quan rodaven no hauran rodat res raro. Però, clar, aquesta pel·lícula no la poden veure fins que passin 10 anys,
1: mínim. I a més que tu pensa, Mireia, que quan un nen de 5 o 6 anys ve alguna cosa per la tele que ja comença a tenir dos malsons i tot plegat, doncs imagina't que tu has treballat aquesta pel·lícula.
0: No lo veo. Però bueno, si algú va veure-la i així, pues, que ens ho expliqui. El Sergi i jo no hi anirem.
1: Que comencin a venir les pel·lis de Nadal, sisplau.
0: Ah, epa, epa. Mira, de Nadal no porto cap, però sí porto ara una de comèdia, que també ens agrada, i d'animació, però d'animació per adults, que d'aquestes no n'hi ha tantes, i no d'aquestes tantes arriben molt poques a les sales de cinema. Doncs aquesta producció ve des de França, i des d'avui podem veure el film Jim Queen, que és una comèdia dirigida per Marco, a veure si dic bé, Nguyen i Nicolas Hacen, o alguna cosa així. Heu de buscar Jim Queen. En aquest cas, ens situa a l'escena gay parisenca, on Jim és el rei de Jim Queens, que és una comunitat molt sexy a les xarxes socials, i un dia s'adona que ha estat infectat per heterosis, que això m'ha fet molta gràcia, un estrany virus que converteix els gais en heterosexuals.
1: Per haver-ne matat.
0: En Jim, clar, perd el seu tron que tenia les xarxes socials i és abandonat per tot el seu entorn. Per tots menys d'un seguidor, en Lucien, que és un escanyolit jove verge, i junts s'aprenen un viatge a través de Marès, que és el poble on ells viuen, en recerca del misteriós doctor Ragul, que és qui afirma haver trobat una cura per a aquest virus tan estrany. Doncs bé, aquesta cura no sols podria salvar el Jim, sinó també evitar l'extinció de l'homosexualitat.
14: Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau? Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin. Hey, salut sexy. Salut, ça va?
15: Bonjour Jim. Ah, je suis votre premier fan. Je pourrais avoir un selfie?
14: Quel enfer. Fais-moi monter, Jim.
0: En francès tenim, no tenim el tràiler en espanyol, no està doblat, l'hem trobat en versió original, però s'ha fet tanta gràcia. I és veritat que hi hauria més d'un que pagaria, per l'heterosis aquesta.
1: I tant que sí, mira.
0: Bé, doncs, les crítiques es decanten més cap al color verd, cap a les crítiques bones, i parla molt bé d'aquesta sàtira. Fins i tot l'han catalogat com a pel·lícula d'animació d'adults de l'any. O sigui, és com la pel·lícula així de dibuixos que hem d'anar a veure. Ara bé, ens diuen que hem d'anar amb la ment molt oberta perquè ningú se salva. Hi ha crítiques per tothom en aquesta pel·li i això crec que és el més guai que hi ha per repartir. Així que bé, tenim aquesta opció divertida per anar al cinema i segur que es fes per reflexionar. I de França canviem de país, ens anem a Itàlia, des d'on ens arriba 5 segundos, un drama dirigit per Paolo Virzi i protagonitzat per Valerio Mastandrea i Galatea Bellucci. El film ha rebut 4 nominacions a los Premios David y Donatello. En aquesta pel·lícula veurem a l'Adriano Sereni, que és un home solitari, que viu a uns estables restaurats d'una antiga mansió en ruïnes. Bé, doncs un dia descobreix que a la vila del costat l'han ocupat una comunitat de joves que es dediquen, així sí, a fer algo bo, a revitalitzar el camp i les vinyes abandonades. Al principi això li molesta, però entre aquests joves es troba la Matilde, que és la neta de l'últim comte d'allà, i que va treballar amb el seu avi, a més, la vida que atama. Doncs bé, al final un per l'altre acaben sentint curiositat, es comencen a observar, i el que començava com un conflicte amb l'Adriano, doncs es troba, es acaba transformant en una cohabitació forçada, que inesperadament es converteix en una aliança sorprenent.
16: Buenos días, cielo. Buenas noches, cariño.
17: Usted me garantizó que en Villa Güelfi no habría nadie. De lo contrario, no habría alquilado este sitio.
18: ¿Cómo te llamas?
19: Yo, Matilde.
17: Un placer.
18: Ha germinado todo, ven a verlo.
17: ¿Pero hay un padre o esta barriguita ha germinado sola?
18: De todas formas, no hace falta un padre. Pero si eres un abogado que hace cosas buenas, ¿por qué te has escondido y estás tan triste?
20: Cuenta tu historia, por favor.
17: Elena ha sido lo más precioso que he tenido en mi vida.
20: Por la noche sueño con correr, con ser ligera y oler bien, pero por la mañana al despertar se me hace un nudo en la garganta.
17: Bájate de ahí, por favor.
0: Bé, doncs, una pel·li més tranquil·la, per gaudir, sí, per gaudir dels paisatges, més reflexiva, que també està bé. La crítica, bé, doncs, ni supermalament ni superbé, normal, passable, que podem anar a veure. Diuen que en realitat és sòlid, que els actors també ho fan bé, així que és una pel·li que pot estar bé anar a veure al cinema. I bé, deixem el cine, hi ha moltes altres propostes, eh? Nosaltres us hem destacat quatre, ben diferents, perquè trieu la que més us agrada. I anem cap a les plataformes digitals. Una mica fluixeta, aquesta setmana. L'únic així que destaca més és Movistar Plus, on demà tindrem The Brutalist, una de les pel·lícules que va ser favorites als Oscars de l'any passat i que va guanyar 3 premis, entre ells el de millor actor per Adrien Brody. Recordem que ens situa a l'Europa de la postguerra, on Laszlo Toth, perdoneu, arriba als Estats Units per reconstruir la seva vida, la seva carrera i el seu matrimoni. La guerra l'ha separat de la seva esposa i l'ha obligat a establir-se en un país desconegut. Allà coneix un empresari industrial i qui acabarà descobrint el seu talent. D'això va la pel·lícula, gran preferida favorita dels Oscars 2025, que a partir de demà Movistar Plus podrem veure a casa. També aquesta plataforma tindrem disponible el thriller Novocaine, sobre un home que no sent dolor físic, i la pel·lícula documental Armani, la moda italiana, que narra l'ascens d'Armani als anys 80 i reconstruir la transformació de la moda italiana. A Netflix arriba la segona temporada de la sèrie The Gentleman, una sèrie derivada de la pel·lícula homònima que explica la història d'un home que hereta inesperadament l'enorme finca rústica del seu pare i que descobreix que forma part d'un imperi del cannabis. També podem veure la sèrie documental El Mundo de Alex Earl o algo així. Sergi, tu saps qui és?
1: No, no tinc ni idea.
0: Jo tampoc, i això vol dir que ens estem fent grans, com sàpigues.
1: Alex Earl.
0: Sí. Algú així. I és que és la It Girl per excel·lència de la generació Z, així ho han definit. I diuen que està a punt de fer el seu següent gran pas a la seva carrera. Clar, aquí, en aquest documental, va de si aconseguirà compaginar el seu negoci en plena extensió amb la seva vida, i diuen que és sense filtres, que t'ho expliquen tal qual és. Jo no sé si això és veritat, però bueno, és una de les creadores de contingut més importants dels Estats Units i ara doncs té un documental a Netflix.
1: M'acabes de fer sentir gran, Mireia.
0: Ja, doncs jo també, què voleu que us digui? Jo no sabia ni que existia aquesta noia i ara té un documental, coses que passen. A Disney Plus, així d'estrena avui mateix no, però sí que el dia 2, fa un parell de dies, va arribar Star Wars The Mandalorian and Grogu, que no paren de treure
1: una altra d'aquestes.
0: Otra más. La primera pel·lícula de la saga, hem de dir, després de l'ascenso de Skywalker, que va ser el 2019. Però és que entre mitja s'han fet altres, que tenen a veure amb el tema. En aquesta nova entrega veiem que l'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per tota la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del legendari caza-recompenses mandaloriano Din Djarin i el seu jove aprenent Grogu. Doncs aquí tenim una nova entrega de la saga de Star Wars. Amazon Prime Video ja podeu veure la setena temporada de la sèrie documental The Grand Tour, que jo he intentat buscar una mica de què anava. I l'únic que he vist és que és britànica, que va sobre cotxes, amigotes, que un dia s'estimen, un altre dia discuteixen, un altre dia arreglen un cotxe, i no sé, no m'ha quedat molt clar de què va. Però si agraden els cotxes, doneu-li una oportunitat, perquè, escolta, la setena temporada, doncs, deu estar bé o deu tenir un públic molt extens. I finalment, HBO Max no s'ha estrenat res aquesta setmana, però sí que m'agradaria recordar, ja que divendres vinent segurament no fem repàs de cinema perquè divendres és festa, que el dia 10 arribarà a HBO Supergirl, que ja hem parlat també aquí a la intersecció d'aquesta pel·lícula. És, recordem, una saga lligada a Superman, però que ens parla, crec que és la seva cosina, i que va ser criada a la lluna, en una roca, en una estrella, i la pobra ha tingut una infància horrible, ha vist morir la seva família, els seus amics, i torna a la Terra després d'haver passat tot això. Així que veurem com avança tot. Bé, i abans de marxar, jo, Sergi, d'acabar amb el cinema, volia dir, no s'estrena, però avui a la plaça del poble aquí a Montornès tenim cinema a la fresca, tenim Lilo i Stitch.
1: Que guai, no?
0: Sí, crec que és la de dibuixos, així que jo volia aprofitar per acabar la secció de cinema escoltant Lilo i Stitch, el tràiler que us hem portat avui per recordar quan eren petits i petites.
19: Los perros están ahí atrás. Ve, elige uno.
21: La primera mascota es algo que no olvidamos nunca.
22: ¿Hay algún animal aquí?
21: Sabíamos que habíamos encontrado a nuestro mejor amigo.
22: Hola.
21: Hola. Y que él nos había encontrado a nosotros.
22: Hola.
19: Todos los perros se pueden adoptar.
23: ¡Excepto ese!
19: ¿Qué es este bicho?
23: Un perro, creo. Le pilló un camión. ¡Oh!
19: ¿Y tiene que ser precisamente este?
22: Es bueno, lo sé.
19: Tendrás que ponerle un nombre.
22: Se llama Stitch.
21: Lo único que quería Lilo era tener su propia mascota.
19: ¡Perro malo, deja de ladrar!
22: Ten cuidado con el angelito.
19: No es un ángel, Lilo, creo que ni siquiera es un perro. A saber de dónde habrá salido.
21: Y lo que consiguió fue un extraterrestre llamado Stitch.
24: ¿Se ha ido?
25: Vaya, se ha esfumado.
24: ¿Dónde está?
26: En un planeta llamado Tierra.
24: ¡No!
21: Ahora se unirán dos mundos. Y el paraíso no volverá a ser el mismo.
22: Mira.
27: La intersecció, presentat per Mireia Toledo.

0: Abans de marxar anem a fer un repàs de l'agenda perquè tenim aquí el cap de setmana. Hi ha moltíssimes festes majors arreu de Catalunya, després en parlarem perquè hi ha més coses. I com hi ha més coses, volia començar per les altres, que potser són menys habituals. I si us sembla, comencem parlant de la Fira del Llibre del Pirineu, que es fa a Organyà, que tot i que fa calor aquest cap de setmana, segur que allà està una miqueta més fresquet. Durant tot el cap de setmana trobarem els carrers del nucli històric del poble ple de llibres, a més d'activitats diverses com ara una cadena humana de lectors i lectores, xerrades, concerts, presentacions de llibres, activitats infantils. Hi ha una activitat que es diu Contes de pa amb xocolata. A mi amb això ja m'has convençut.
1: Sí, com ens agrada el menjar.
0: Sí, a més, ha de ser superbonic aquest poble i si l'omplem de llibres, millor que millor. També hi haurà animacions, signatures, de tots. Així que jo, si fos vosaltres, em donaria una volteta per Organyà. I aquests dies, des d'avui fins diumenge, Sant Martí i Ses Corts, tindrem un cap de setmana de música barroca, que és un festival que arriba ja a la 10a edició. Es fa en una petita església romànica i només hi caben 110 persones. A més, clar, no els hi cal cap tipus d'aparells, ni de micròfons, ni d'altaveus, ni de res, perquè se sent superbé dins d'aquesta petita església. Podeu... 110 persones... inclòs els artistes, eh? Ojo! Avui, si voleu, podeu veure Ensemble Vibrança. Demà tenim a Ferran Albric i Jeremy Nastasi i The Lightfoot Pocket Company. Tot això podreu trobar a la seva web. Avui i demà és a les 9 del vespre i diumenge a les 7. Això sí, ens diuen que se sol acabar molt ràpid les entrades. De fet, crec que per diumenge ja no hi ha. Si voleu comprar-les, doncs no trigueu.

0: si sou més de jazz, tenim el Som Jazz Festival a Santa Maria de Miralles. Avui podeu gaudir de l'actuació de l'Open Jazz Collective i demà de Matthew Simon Quartet, que aportarà una proposta de jazz de gran qualitat, de la mà del recorregut trompetista californià Matthew Simon, un músic amb una llarga trajectòria a l'escena jazzística catalana i internacional. I ho farà amb un convidat també de luxe, amb Frederic Karklist, un dels noms destacats del jazz de Barcelona, que com veieu no tinc el plaer de conèixer, i que portarà el seu saxo i la seva particular sensibilitat musical a aquesta gran trobada. Això. Other dancers may be on the floor. I ja que tenim aquesta musiqueta, doncs continuem parlant de música, perquè tenim aquí més a prop a Santa Maria de Palautordera el cicle de música catalana. Demà les jornades internacionals folklòriques amb l'agrupació folklòrica Encantos de mi Panamà a les 7 de la tarda, i diumenge un concert de cant coral del cor de cambra de Palautordera, amb veus mixtes també del Montseny, el coral Montsing i coral gospel harmònics, també a les 7, tot a l'embalat del municipi.
1: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Bé, nosaltres pràcticament marxeu. Si voleu anar de festes majors, escolteu que n'hi ha tot arreu, eh? Sant Quirze del Vallès, a Agramunt, a Lliçà d'Amunt, a Vilanova del Camí, jo què sé, a la Jonquera, a Montmaneu, que per cert, també tenim els Catarres a Ginestar a Agramunt aquest finde, a Jordi Évole i los Niños de Jesús i a Hotel Conxambra a Vilanova del Camí. Festa ja on vosaltres vulgueu.
2: Varietat, no?
0: La veritat, sí, sí, sí, sí. Aquí a Montornès us podeu quedar, que estem escalfant motors per la festa major, que els actes, els primers actes esportius ja comencen el dia 7. I toca recarregar piles, encara que hagi estat una setmaneta més curta. Si voleu continuar escoltant la Intersecció, teniu el Territori Nocturn avui a les 10. I si no, esperem que la setmana vinent, ja a més de que tornarem dilluns a les 5, tindrem arreglat tot aquest problema tècnic i podreu pujar-vos a la ràdio i la carta als programes perquè els escolteu quan vosaltres vulgueu. Pel que fa a la setmana vinent, tornarem i, a més, com us deia, haurem de carregar piles perquè ja tenim ple municipal. Tindrem festa major amb gelat, pa, postres... Serà una setmana gastronòmica.
2: Déu-n'hi-do, quina setmaneta, no? Més sí, intensa sí, sí. Ens espera.
0: I la Diada Nacional de Catalunya, exacte, que ningú s'oblidi, que estarà la setmana vinent. Tot i així, nosaltres estarem de dilluns a dijous, com deia, tenim la Diada del divendres, de 5 a 6 i al Territori Nocturn. I dilluns parlarem de l'inici del curs, que ja queda poquet.
2: Molta gent que comença curs i ja comencen vagues i demés.
0: Sí, sí, sí, sí, serà un inici de curs una miqueta diferent. Sí. Sí. Farem una llada de l'actualitat esportiva, parlarem de les noves formacions dintre del programa Les Entitats del Dia i també repàs de novetats musicals, que tindrem més temps dilluns i veurem què s'ha estrenat. Això serà dilluns, avui de moment marxem, que vagi molt bé el divendres, el cap de setmana i fins dilluns.
2: Fins dilluns, Mireia.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanyà, ha negat taxativament que el nou model de finançament aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera sigui un sistema a mida per a Catalunya, com han denunciat els consellers del PP. Segons Espanya, es tracta d'un model just i l'intent de boicot promogut per Madrid i el no de les comunitats del PP, posen de manifest que els populars són incapaços, diu, de consensuar una alternativa conjunta. Espanya ha recordat que ara el projecte de llei arribarà al Congrés, on es podrà seguir treballant.
6: Esto es una etapa muy relevante, una etapa importantísima del proceso de elaboración de un nuevo modelo de financiación, pero ahora queda todavía el paso por el Consejo de Ministros y la llegada como proyecto de ley al Congreso de los Diputados, donde se puede seguir hablando, dialogando, mejorando, y serán los grupos parlamentarios los que tengan la última palabra. Por lo tanto, el Gobierno de España ni debe ni puede imponer un modelo.
5: Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca i admet que el sindicat està preocupat per una possible desaparició.
4: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
5: L'empresa admet que el futur de la marca, més enllà del cicle de producció actual, es continua analitzant i que totes les opcions estan obertes. En un comunicat, l'automobilística recorda que és important distingir entre l'evolució futura de la marca SEAT i el futur de SEAT S.A. com a companyia darrere de SEAT i Cupra. L'incendi de vegetació que crema Cervera des de les 3 de la tarda ha quedat estabilitzat cap a un quart de 6. Segons els bombers, el cos d'emergències indica que es mantenen 14 dotacions terrestres destinades al costat del carrer Alzines, però que ja s'ha retirat l'helicòpter. I Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars. Amb aquests recursos ja programades, 188 actuacions a 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. I el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o El Gegant i afegeix noves produccions com El Panorama des del Pont o Les Filles.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gemcat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui comencem amb un conte que és una autèntica carícia per l'ànima. En Lluc és molt feliç, però com tots els nens i nenes del món, doncs de vegades sent un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa i ganes d'amagar-se sota el llençol. Sí, estem parlant de la por.
0: Sí, exacte, Lluís, però en Lluc no està sol quan té por, perquè llavors apareix un personatge molt especial que es diu en Poca Por. No us penseu pas que és un monstre o un fantasma. No. En Poca Por és una boleta de color blau suau, flonja com un peluix, que es fa gran com un armari o petita com un dit, segons com es trobi en Lluc.
1: El més bonic és que en Poca Por no ve per fer por, sinó per fer companyia i ajudar en Lluc a entendre què li passa. Junts faran un pacte per explorar la foscor, els sorolls de la nit i descobrir que, la majoria de vegades, les coses no són tan perilloses com ens pensem. Ai, una lliçó preciosa que ens recorda que ser valent no significa no tenir por, sinó saber escoltar-la i continuar caminant.
0: Respireu ben fons, com fa en Lluc, i perdeu la por per a gaudir del conte. Amb vosaltres, en Poca Por.

0: En un poblet tranquil, ple de casetes amb teulades vermelles i carrers de pedres rodones, vivia en Lluc, un nen de 5 anys amb uns ulls tan brillants com estrelles i un somriure que escalfava com un raig de sol. A casa seva, al final del carrer de la Font, en Lluc jugava, cantava i somiava aventures cada dia. Però, com tots els nens, de vegades sentia coses que no entenia gaire. Un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa, ganes d'amagar-se sota el llençol, era la por. I cada vegada que apareixia, també ho feia ell, amb poca por. Però, qui era en poca por? No era pas un monstre, ni un fantasma, ni tan sols una ombra fosca. En poca por era una boleta suau, d'un blau suau com el cel d'estiu, amb uns ulls petits i rodons que brillaven com dues gotes de llum. Tenia una veueta dolça i càlida com una abraçada i podia fer-se gran com un armari o bé petit com un dit. Tot depenia de com se sentia en Lluc. El primer cop que en Lluc el va veure va ser una nit que no podia dormir. Els arbres ballaven pel vent i les branques feien ombres estranyes a les parets de l'habitació. En Lluc s'amagava sota els llençols amb el cor bategant molt fort i de sobte, allà, a prop del coixí, va aparèixer una boleta blava que tremolava com ell.
1: Hola, em dic Poca Por. Vinc quan sents por, però no per fer-te por. Vinc per ajudar-te a entendre què et passa.
0: En Lluc va obrir molt els ulls. No estava segur de si havia de cridar o bé preguntar alguna cosa. Però la boleta somreia. No feia por, feia companyia.
1: Ets real?
2: Soc tan real com les teves emocions. No em pots veure sempre, però em sents cada cop que et sembla que tot és massa gran o desconegut. Jo parec per estar amb tu.
0: Des d'aquell dia, en poca por, es convertia en un company invisible, però present. Quan en Lluc veia una pel·lícula de dinosaures massa ferotges, en poca por es feia tan gran com un elefant i s'asseia al seu costat, tapant-se els ulls amb les orelles. Si hi havia tempesta, en poca por tremolava com una fulla i s'arraulia al seu coixí. Quan sentia sorolls desconeguts de nit, es posava sota el llit, xiu-xiuejant. Només és el vent, només és el veí. I quan en Lluc no tenia por, en poca por, es feia tan petit que s'amagava dins d'una butxaca imaginària, dormint com un ocellet. Una nit de tempesta, però, va passar una cosa molt especial. Els llamps il·luminaven les parets i les ombres ballaven com gegants. En Lluc es va despertar amb un sobresalt i va veure que en poca por s'havia fet tan gran que gairebé no hi cabia a l'habitació. Era com si tota la por del món hagués vingut de cop. Estava molt espantat.
1: No, no vull que tornis més.
0: En poca por es va fer petit de seguida i en veu dolça li va dir:
1: No vinc per espantar-te, vinc perquè alguna cosa et preocupa. Jo no sóc la por, sóc el record que pots entendre-la. I que tu, Lluc, ets molt valent.
0: Aquelles paraules li van arribar ben endins i des d'aquella nit, en Lluc i en poca por van fer un pacte. Explorarien junts totes les pors. Van descobrir que la foscor amagava joguines que semblaven monstres, però només eren ninots i peluixos. Que els sorolls forts eren que el senyor Martí, arreglant el cotxe vell. Que el gos gran del carrer bordava fort, però només volia jugar a pilota. I en Lluc va prendre un petit truc que funcionava gairebé sempre. Quan sentia que en poca por començava a créixer, esperava. Respirava a fons, comptava fins a 3 i es preguntava: Això és realment perillós? I gairebé sempre la resposta era no. Amb el temps, en poca por ja no era un gegant que omplia l'habitació. Era una boleta petita com una taronja que s'asseia a l'espatlla d'en Lluc i de tant en tant li deia:
1: Recorda, no has d'espantar-te de mi. Sóc aquí per ajudar-te't a entendre't.
0: Ara, quan en Lluc sent por, no s'amaga. Abraça amb poca por, tanca els ulls, agafa aire i camina endavant, perquè ha descobert que el coratge no és no tenir por, és saber escoltar-la i continuar. I així acaba aquesta història, però no el que has après. La por, si l'escoltes amb estima, pot ser una brúixola que t'ajuda a créixer, perquè fins i tot en la foscor més profunda, sempre, sempre, hi trobaràs una llum.
3: I d'en poc a poc, que ens ha ensenyat a mirar les nostres pors de cara per fer-nos ben valents, tornem a agafar les maletes per viatjar cap a les terres llunyanes del Magrib. Ens espera un d'aquells contes populars clàssics que ens parlen de la justícia, de la cobdícia i, sobretot, d'una intel·ligència brillant.
0: Sí, Lluís. El nostre segon relat té com a protagonista en Jamal. És un bon home que es guanya la vida fent carbó al bosc per mantenir les seves filles. Sis d'elles es passen el dia empolainant-se davant del mirall i tenen vergonya de veure el seu pare brut de pols negre. Però la petita, la Fàtima, és tot el contrari. Cuida el pare amb un amor infinit i, a més, té el cap més ben moblat de tot el país.
3: I menys mal, Mercè, perquè el gran emir de la regió, el Samir, que és un home molt capriciós, llença un enigma gairebé impossible a tot el poble. Si no endivinen què significa un arbre amb 12 branques, 30 branquetes i 5 fulles, els tallarà el cap a tots. Gràcies a la Fàtima, el carboner salva el poble i l'emir, astorat, decideix que s'hi vol casar.
0: Però la història no acaba aquí, Lluís, perquè quan l'emir envia els seus servidors carregats de joies i regals per a la Fàtima, els criats decideixen robar-ne una part pel camí, pensant que ningú no se n'adonarà. El que no es podien imaginar mai és que la jove, utilitzant només una frase poètica i misteriosa sobre estels, mars i perdius, destaparà el robatori davant del mateix emir.
3: Un conte ple de saviesa que ens demostra que la riquesa més gran no es porta a les butxaques, sinó al cor i al cap.
0: Per tant, obriu bé les ments per resoldre aquest misteri. Arriba el segon relat d'avui, La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empoleinant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "Ah, i tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empoleinant-se i mirant-se al mirall. La setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
1: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res."
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
1: "Miserables! Però què heu fet dels meus presents?"
4: "Els hi vàrem donar, gran Samir."
1: "Li veureu donar tots els presents?"
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: "Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més."
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: Arribem al final dels nostres contes d'avui. També al final d'aquestes edicions tan especials d'estiu de l'Hora del Conte.
0: Oh, sí, Lluís. Fa una mica de panona, la veritat. Una mica de pena. Però ens n'anem amb la motxilla ben plena de records preciosos, de riures i de personatges fantàstics que ens han acompanyat setmana darrere setmana. Gràcies a vosaltres per ser-hi sempre des de l'altra banda.
1: Ja ho sabeu, fins que ens tornem a veure amb noves aventures,
0: us desitgem que el vostre dia a dia sigui com un conte d'allò més rebonic.
5: Fins aviat!
6: Ràdio Montornès.
7: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
8: Àngel Guimarà i Jorge va néixer a Santa Cruz de Tenerife el 6 de maig de 1845. Va morir a Barcelona el 18 de juliol de 1924. Fou dramaturg, polític i poeta en llengua catalana. La seva extensa obra, notable per unir una aparença romàntica als elements principals del realisme, el va convertir en un dels màxims exponents de la Renaixença o ressorgiment de les lletres catalanes a l'acabament del segle XIX. Àngel Guimarà és molt conegut per ser l'escriptor de la seva obra de teatre Terra Baixa. Escoltarem, però, el poema A la mar em tiraria, primer recitat i després interpretat per els músics Sol i Serena. A la mar em tiraria i em deixaria ofegar. Amor, que no em vens a veure. Amor, que no hi puc anar. Al mig de la mar em trobava, sense consol de ningú, i esperava de tu noves i ningú mandava. I el cantava l'alegria, i jo no en tinc bon amor. Dins del cor hi tinc

fonda de la mar hi ha un arbre d'enyorança. Totes les hores del dia les fulles fan tresmudança.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: La mejor música en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica, té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Radio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Les comunitats del PP han carregat contra l'aprovació del nou model de finançament al Consell de Política Fiscal i Financera i han dit que esperen que el Congrés tombi la mesura. La consellera d'Hisenda d'Andalusia, Carolina Espanya, en representació de les autonomies del PP, ha deixat clar que han dit un no alt i rotund, ha dit, a un nou model que trenca la igualtat i que està dissenyat per afavorir els privilegis de l'independentisme. M'he afegit que és un cas de corrupció política.
2: El gobierno ha recibido hoy un no alto y rotundo, porque el 90% de los territorios hemos votado que no a este nuevo sistema de financiación. Todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y de Canarias, estamos en contra. Todas las comunidades autónomas, las del Partido Popular, incluidas también las del Partido Socialista.
1: I el sindicat UGT ha presentat a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme, un acte que ha comptat amb els secretaris generals del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir, diuen, la classe treballadora i afeblir la cohesió social. Escoltem Camil Ros.
3: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
1: I els agents rurals preveuen activar el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques aquest dissabte: l'Alt Camp, l'Alt Penedès, la Llurgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 Alfa per perill dalt d'incendi s'activaria a 356 municipis de 32 comarques. Parlem de la Fira del Llibre del Pirineu, que ha donat aquest divendres el tret de sortida a Organyà, la seva 30a edició, marcada per la bona salut literària en català a Andorra i el pes creixent de la novel·la negra en les presentacions. El certamen bat un rècord de novetats editorials amb 55 presentacions literàries entre literatura per adults i també infantil. Hi ha 28 parades i 35 editorials. I el Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol en defensa del títol continental. A la Lliga serà l'Arsenal, el Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Coge. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Amb aquest programa comencem la 18a temporada amb el Mixtures. Déu-n'hi-do. La veritat és que fa inclús una mica de vertigen. 18 temporades. Bé, doncs ho farem picotejant d'aquestes 4 seccions que han anat definint el programa al llarg dels anys i que s'han quedat. La de la novetat, la de la descoberta, la dels concerts i la del record. Anirem doncs picotejant per començar i perquè doncs així d'aquesta manera doncs avancem el que passarà també en propers programes. Hem començat amb el darrer disc de Ray Lema, un veterà de la música africana des del Congo que acaba de complir 80 anys i que ha fet un disc realment ambiciós amb orquestra, com hem sentit, i alhora doncs recordant-nos una vegada més el lligam entre la música del Congo i la música del Carib. El disc es diu Passion Congo i el tema que hem sentit, doncs, Salsa Gombo. Ray Lema, per començar el Mixtures, no hi ha una millor manera, però anirem buscant a través d'aquestes discogràfiques que ens serveixen també de referència i de això, que anem a veure què publicaran, doncs què han anat publicant en els darrers mesos. Algunes publicacions són d'aquest mateix juliol i agost passat i doncs comencem amb Nou Format. Nou Format, que va publicar el disc de Fatoumata Diawara, doncs entre les novetats hi trobem el nou disc de Lucas Santana. En aquest disc, que es diu Brasiliano, doncs hi ha tota una sèrie de col·laboracions, moltes col·laboracions. Gilberto Gil, Flavia Coelho, Chico César, que escoltarem, i, per exemple, les noies de Cucanya, en un tema realment interessant. Però anem a buscar aquest que canten Lucas Santana i Chico César.

Lucas Santana. Nou disc aquest 2026 i un disc del qual doncs estirarem en propers programes. Si del Brasil volguessin venir cap al Mediterrani, la referència podria ser el segell Buda, un segell doncs, inicialment de música clàssica, però que també dedica una part de les seves publicacions a les músiques del món o al folklore, sobretot aquest mediterrani. I un dels darrers discos publicats és d'una formació que ens agrada i que es diuen L'Alba, són de Còrsega i han publicat un disc en directe que realment val molt la pena. Es diu tal qual, Vivo, L'Alba.

I des de Còrsega marxem a Mali, bressol de totes les músiques, on doncs hi trobaríem novetats com la del disc de Ma Damba, una veterana també, 60 i tants anys, que doncs acaba de publicar un nou disc a través del segell One World, un segell danès, en el qual doncs aquesta senyora, que és això, filla de griots, dona de, bueno, tots són músics al voltant seu, i doncs ella publica el que no és pas el primer, però un dels discos que realment doncs tindrà una importància en la seva discografia i la seva carrera. Es diu Tabolo Cura i és publicat aquest mateix juliol del 26. Ma Damba.

I no ens movem de Mali per la propera novetat, una novetat que és d'abans de l'estiu del mes de maig, però que encara no havíem escoltat aquí al programa. També des de Mali, però no a Bamako, sinó al nord, a la ciutat de Kidal, doncs la gent de Tammy Crest han publicat un nou disc. Ho fan amb la seva discogràfica de sempre, Glitter Beat Records. I doncs és un disc increïble, com tots els de Tammy Crest, potser la nostra banda de rock del desert preferida. El disc es diu Asikel.

Tammy Crest, la banda de rock del desert que millor marca aquesta urgència i aquesta cruesa de la vida i de la música al desert del Sàhara i més en aquella regió fronterera entre Mali i Algèria on doncs, el conflicte és permanent entre els propis exèrcits, els jihadistes o els mercenaris russos. Allà doncs, realment la vida és difícil. La urgència que aquesta música hi transmet, aquesta cruesa. De fet, el disc està gravat analògicament en una cinta, com es feia abans, i en directe, sense gaires, diguem-ne, mescles i remescles. Imanin, el tema del disc, nou disc de Tammy Crest. I per la primera de les descobertes que volem presentar avui, doncs tampoc marxem de Mali. Ell es diu Gassou Sobra Kouyaté, un jove guitarrista que fa un disc d'homenatge als guitarristes de Mali, per tant, a Ali Farka Touré. Niaba.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Mixtures. Un programa on totes les músiques són possibles.

la segona descoberta que volem presentar avui i que estirarem, que seguirem escoltant en altres programes, és el disc de La Missy. La Missy, una de les artistes actualment amb més força a Ghana, que, de fet, doncs, viu a Ghana i milita a Ghana. És una activista pels drets de les dones a Ghana i ho fa el disc també de la mà d'un altre activista com és, doncs, Wallow de Kubolor, aquest nom, aquest sobrenom sota el qual s'amaga el productor i autor d'aquesta música que barreja les músiques tradicionals amb la música urbana per, d'alguna manera, fer aquest instrument de militància i de transformació social. Els drets de les dones i de les noies a l'Àfrica, a Ghana, i alhora els drets LGTBI també a Ghana, des d'Accra, des de la capital de Ghana. Estem acostumats també a que moltes de les músiques del món que ens venen de l'Àfrica, doncs ho fan des de la metròpoli, des de Londres. Hem fet programes sobre la diàspora de Ghana a Londres, però doncs en aquest cas ells són activistes allà. Publica Real World Records. La Missy realment val la pena. I els la seguirem escoltant. Ara ens anem a escoltar concerts, perquè el mes de setembre tenim dos referències importantíssimes, dos festivals, o diguem-ne, un és un mercat de música viva, a Vic, evidentment, i l'altre és el BAM, la Barcelona Acció Musical durant la Mercè. Aquestes dues cites doncs, ens portaran concerts molt importants aquests propers dies de setembre. Si ens anem al dia 23 a la plaça Catalunya, un dels escenaris, doncs hi passaran tres concerts que realment doncs, des de les 11 fins a les 2 ompliran de músiques del món la plaça Catalunya, començant amb Via Ferreira. Amen.

En el mateix escenari, després de Via Ferreira, actuarà Brahma, la formació occitana, amb aquesta viola de gamba electrificada i realment, doncs, distorsionada. I, per acabar la nit, ja a quarts de dues, els nostres estimats Imar Khan.

I just abans de la Mercè, a Vic, el Mercat de la Música Viva, la 38a edició, doncs porta, bueno, evidentment, com cada any, un gran programa amb moltes actuacions i, sobretot això, moltes mostres del que serà la programació dels propers mesos, però perquè és un mercat, doncs, entre elles sempre hi ha músiques del món més que interessants. Aquest any el concert d'Amaro Freitas, el brasiler, i Momi Maiga, el pianista de Recife, i el senegalès Momi Maiga amb la seva cora. Però ens crida molt l'atenció també un concert que tindrà lloc el 18 de setembre a l'Atlàntida, a la Sala 2. És un grup internacional, però belga, o sigui, viuen a Bèlgica, un quartet que fan una música realment especial. Es diuen A.O. i el disc es va dir Malanda, amb aquest tema. Tal vez A.O. seran al Mercat de la Música Viva de Vic.

un concert i una descoberta dins del mercat de la música viva de Vic, la música de A.O., el quartet belga. I ens queden uns minuts per tenir un petit record per un disc que fa 40 anys, que es va publicar l'agost de l'any 1986. El disc es diu Graceland, ell és Paul Simon, i aquest disc va marcar també un abans i un després pel que fa a les músiques del món, a la seva acceptació, a la curiositat, com la que va tenir Paul Simon, que va incloure músics de Sud-àfrica en aquest disc, com els Lady Smith Black Mambazo, o bé, com el que escoltem ara, els Boyoyo Boys. Paul Simon, des del seu disc Graceland, 40 anys. Gràcies per escoltar el Mixtures i comencem la 18a temporada. Gumboots, Paul Simon.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Rússia ha atacat amb drons l'edifici de Servei de Seguretat d'Ucraïna, Kiev, un complex pròxim a la catedral de Santa Sofia, patrimoni de la humanitat de la UNESCO. L'atac s'ha produït quan el president de la Generalitat, Salvador Illa, de visita oficial al país, visitava un hospital amb Sor Lucía Caram, lluny de la zona. Sí, però que és un edifici proper a la nova ambaixadora espanyola, Adela Díaz Bernárdez, que presentava credencials al president Volodymyr Zelensky. Tots ells, per sort, han resultat il·lesos i ja condemnat rotundament l'agressió en una publicació a X, i el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, ho ha considerat una escalada inacceptable contra els civils, el patrimoni i la pau. I el Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho ha fet amb els vots a Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per les autonomies. No té però garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. En parlava la consellera d'Economia del govern català, Alicia Romero.
3: Per nosaltres avui inicia un camí important, perquè ara doncs, l'ha d'aprovar el Consell de Ministres i entra al Congrés dels Diputats, on aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari. Per fer-ho, els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí, però avui nosaltres estem molt satisfets.
2: I unes 200 persones s'han reunit aquesta tarda davant de l'Ajuntament de Santa Bàrbara a les 7 per participar en el minut de silenci en record del nadó mort trobat en un domicili a la localitat. El cas, sota secret de sumari, ha commocionat aquest municipi del Montsià. Abans del minut de silenci, l'alcalde Josep Lluís Gimeno ha llegit un comunicat als assistents i ha afirmat que es compromet a treballar per analitzar i esclarir els mecanismes que poden haver no funcionat correctament i que es pot millorar per haver arribat a aquest punt. I hem sabut que un dels dos menors detinguts per la mort a Manresa estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat. Un dels joves, que ara estan internats en règim tancat per l'apunyalament mortal, havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer en una zona propera a l'agressió. I Marc Calderer, de Torelló, viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà a Memphis. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Springsteen, Deliver Me From Nowhere, s'afegeix al seguit de biopics musicals que defugen de la cronologia exhaustiva per centrar-se en un moment de fractura creativa. Així, el film situa el focus en el procés de creació de Nebraska, l'any 1982, un disc que va significar una inflexió radical en la poètica sonora i emocional de Bruce Springsteen, allunyant-lo durant un temps del múscul elèctric de la E Street Band per endinsar-se en una escriptura despullada i crepuscular. L'interès del film no rau tant en la recreació de la icona pública com en l'exploració del conflicte interior. La interpretació de l'actor que encarna Springsteen, Jeremy Allen White, un dels punts forts del film, evita la imitació mimètica per apostar per una aproximació psicològica. Però abans de parlar d'aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi!
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Springsteen, Deliver Me From Nowhere, neix com una de les biografies musicals més introspectives i audaces del cinema contemporani. El film ha estat dirigit i escrit per Scott Cooper i es tracta d'una adaptació del llibre homònim de Warren Zanes amb elements de l'autobiografia Born to Run. La pel·lícula, tal com han dit a l'inici, s'endinsa en el procés creatiu i emocional que envolta la concepció del llegendari àlbum Nebraska de l'any 1982. El projecte com a tal va néixer del desig de retratar una etapa poc explorada de la trajectòria del músic i cantant, el moment en què, confrontat amb l'èxit global i les expectatives comercials, es va aïllar per crear un treball d'una nitidesa emocional crua i minimalista. Cooper va assumir tant la direcció com el guió, amb l'objectiu de capturar aquesta vulnerabilitat i determinació artística. La decisió d'adaptar el llibre de Zanes per documentar la part del procés de creació de Nebraska va portar una base narrativa sòlida per explorar tant la psicologia de l'artista com els mecanismes del seu procés creatiu.

El paper de Springsteen recau sobre Jeremy Allen White, conegut per la seva intensitat interpretativa, assumint el repte de recrear no només la veu i l'actitud física del músic, sinó també les complexitats emocionals d'un moment fonamental de la seva vida. Al seu costat, Jeremy Strong interpreta John Landau, mànager i aliat crucial, mentre figures com Paul Walter Hauser, Stephen Graham i Odessa Young completen el repartiment protagonista, aportant profunditat als personatges que orbiten al voltant de Springsteen durant aquella època de la seva vida. La preparació dels actors va exigir un compromís amb l'època i el context. White no només va estudiar l'estil interpretatiu del músic, sinó que va participar en sessions de gravació i pràctiques vocals per fer creïbles les seves interpretacions en pantalla. Aquest nivell d'entrega es percep especialment en aquelles seqüències musicals i els moments de gravació a l'estudi, on la línia entre la recreació i l'autenticitat s'esvaeix. Un altre dels trets distintius de la producció va ser la seva fidelitat territorial. La major part del rodatge es va dur a terme a New Jersey i Nova York, llocs claus en la biografia de Springsteen, amb escenes addicionals a Los Angeles. Diferents poblacions de New Jersey van transformar carrers, locals i establiments per reflectir l'ambient de l'època i es van utilitzar llocs emblemàtics com The Stone Pony a Asbury Park, icona de la música local, per transportar l'espectador a l'any 1982.

Abans del rodatge principal, l'equip artístic va dur a terme una extensa preproducció per recrear amb fidelitat l'estètica de l'època, des del disseny de producció a càrrec d'Estefania Sela fins al vestuari de Kasia Wallikamaimon, tot contribuint a una ambientació que respira autenticitat. El rodatge, iniciat el 28 d'octubre i que va durar al voltant de 10 setmanes, es caracteritza per una combinació de seqüències íntimes i captures en entorns reals. L'equip va treballar amb rigor per reflectir el procés d'enregistrament de Nebraska, incloent la gravació d'escenes als estudis Power Station de Nova York, un espai emblemàtic on es van recrear atmosferes musicals on la tecnologia i els rituals sonors dels anys 80 es manifesten físicament en pantalla. Durant el rodatge, l'atenció al detall va ser constant, des de l'ambientació de comerços i espais urbans fins a elements com vehicles d'època, instruments i aparells de gravació autèntics, tot amb l'objectiu de transportar l'espectador a la mentalitat i geografia sensorial que va inspirar Nebraska. Springsteen va visitar en diverses ocasions el set de rodatge de Nova Jersey per observar el procés de reconstrucció de moments claus de la seva pròpia vida, reforçant l'aprovació del projecte per part de l'artista original.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Un cop finalitzat el rodatge de la pel·lícula, entra en una fase de postproducció prolongada i meticulosa. El muntatge que oscil·la entre l'anàlisi psicològic i la reconstrucció històrica va ser estructurat per oferir un ritme contemplatiu però constant, permetent a l'espectador submergir-se en la introspecció que va definir el procés creatiu de Nebraska. Els efectes visuals, tot i no tenir un pes important, també es van utilitzar per ajustar façanes, senyalització urbana, trànsit i atmosferes, i d'aquesta forma retornar-les als inicis dels anys 80. La fotografia, d'una calidesa apagada i en colors continguts, esdevé una extensió del relat musical. El resultat és una homogeneïtat estètica que reforça la sensació d'intimitat creativa. Un dels elements essencials de la pel·lícula és la seva banda sonora. Cooper opta per un enfocament dual. Per una banda, la interpretació de Jeremy Allen White, que assumeix la veu de Sprinting en múltiples seqüències musicals i d'estudi. I per altra banda, una selecció musical amb temes emblemàtics utilitzats amb prudència i carregats de subtext dramàtic.

el soundtrack oficial inclou 12 pistes, majoritàriament versions interpretades per White, que reprodueixen peces icòniques com Nebraska, Atlantic City, Highway Patrolman o I'm on Fire, reforçant un espai sonor coherent amb el moment històric i emocional del protagonista. Aquesta estratègia reforça tant la versemblança musical com el treball actoral. El disseny sonor juga també un paper clau. L'atenció als detalls de les sessions de gravació, el so de les màquines analògiques, les reverberacions naturals i la respiració dels instruments constitueixen un paisatge sonor d'alta fidelitat. La sonoritat planera, sense sobreproducció, dialoga amb l'essència de Nebraska i amb la tesi central del film, la recerca d'una veu interior desproveïda d'ornaments. L'estrena del film va tenir lloc el 21 de novembre de 2025. Prèviament es van fer preestrenes a ciutats simbòliques per al relat, com Nova York i Los Angeles, però també a Madrid, on la presència del protagonista i el director van potenciar la cobertura mediàtica europea. Es va estrenar simultàniament en circuits comercials i en sales de perfil autoral, buscant arribar també a aquells cinèfils interessats en biografies musicals rigoroses, permetent assegurar un primer cap de setmana sòlid i prolongar la seva vida a cartell.

Des del primer moment, la crítica va destacar la qualitat interpretativa de Jeremy Allen White, l'elegància en l'enfocament biogràfic, el tractament rigorós del material musical i el subtil equilibri entre la dramatització i la documentalització històrica. A escala mundial, el film va generar un especial ressò en aquells països amb tradició rockera i va consolidar-se com a una de les representacions més cuidades del procés creatiu d'un músic contemporani. Un aspecte menys comentat, però també rellevant, de Sprinting Deliver Me From Nowhere és el seu impacte en l'esfera musical i cultural. La pel·lícula ha estat objecte d'anàlisi per part d'institucions dedicades a l'estudi de la música popular contemporània, particularment per la manera com articula el procés creatiu i el vincle entre tecnologia i expressivitat. Més enllà de la mitologia associada a Sprinting, Cooper proposa una lectura operativa i concreta. Com es treballa un disc, com es negocia amb els productors, com influeix la indústria en la intimitat creativa i fins a quin punt el so final és el resultat d'una cadena de decisions més que no pas d'un fet creatiu. Aquest enfocament està tractat en taules rodones, seminaris i simposis, subratllant la validesa del film com a eina pedagògica.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: La interpretació d'Allen destaca no tant per la imitació com per la interiorització del personatge. El seu sprinting no és un doble ni una caricatura. És un home atrapat entre les expectatives d'un mercat que l'idolatra i la necessitat íntima d'expressar fragilitat. La pel·lícula també defuig de la mitologització de l'estrella, posant el focus en un home de 32 anys que treballa amb una guitarra, un magnetòfon i un quadern. Aquest enfocament troba el seu punt àlgid en les escenes d'enregistrament domèstic, on la música apareix desproveïda d'arranjaments i la veu emergeix impúdica, gairebé trencadissa. L'elecció de Jeremy Strong per interpretar John Landau funciona com a contrapunt dramàtic. Landau és representat com un interlocutor exigent però sensible, la figura que canalitza les tensions entre l'artista i el mercat. Els dos actors no només representen dos personatges, sinó dues visions del món. Les localitzacions de les que ja us he parlat abans no són únicament espais físics, sinó dispositius narratius que aporten un context sociocultural determinant. El film recrea amb rigor la Nova Jersey i la Nova York de principis dels 80, on el declivi industrial, l'auge de suburbis i la transformació dels barris obrers ofereixen un marc visual coherent amb l'estètica de Nebraska.
2: 1, 2, 1, 2.

La banda sonora, dissenyada per complementar la narrativa visual, actua gairebé com un personatge més. Les versions interpretades en pantalla per Jeremy Allen White estan entrellaçades amb fragments de música de catàleg i temes originals de Sprinting, creant un diàleg constant entre la recreació i la memòria auditiva. Això genera un efecte immersiu. Els espectadors no només observen el procés creatiu, sinó que el senten a través d'una combinació de fidelitat i reinterpretació. L'execució per part de l'actor dels temes més destacats del soundtrack no és exactament idèntica a les gravacions originals, però manté l'essència emocional i tècnica que caracteritza Sprinting, reforçant el vincle entre l'actor i el personatge. El disseny sonor va ser clau. A part de les pistes musicals, es va treballar la textura ambiental, incloent el so de cintes, consoles analògiques i petits detalls com portes, passos i respiracions. Aquesta precisió reforça la immersió i permet percebre la gravació com un acte físic i humà.

A mesura que tanca la temporada fílmica, Sprinting Deliver Me From Nowhere s'ha guanyat un lloc de reconeixement fora de les llistes de nominacions de la indústria principal, però mèrits acumulats que mereixen una mirada atenta des d'una perspectiva crítica i especialitzada. En els premis anuals de la AARP, l'obra va obtenir el guardó a millor pel·lícula d'època, un premi que posa en valor la seva capacitat de transportar l'espectador a un moment històric i emocional molt concret, amb rigor i estil. A més, el treball de Jeremy Allen White va obtenir una nominació a millor actor de drama als Globus d'Or i, juntament amb Scott Cooper, el seu director, va rebre el Cultural Icon Tribute als Gotham Independent Film Awards, un reconeixement que subratlla la trajectòria artística i la influència cultural del projecte. Aquest conjunt de premis i nominacions dibuixa un perfil d'una obra estimada per sectors específics de la comunitat cinematogràfica, un biopic que prioritza la interioritat i la fidelitat emocional per sobre del glamour convencional del gènere i que ha assolit un reconeixement més que merescut, malgrat no haver entrat en el cercle més visible dels grans guardons.

0: T'agrada el cinema? La llanterna màgica.
1: A la 98a edició dels Premis Òscar, l'absència de Sprinting, Deliver Me From Nowhere, de la llista de nominades, s'ha llegit com una d'aquelles decisions que revelen tant els límits del sistema com les inèrcies de la temporada de premis. Aquesta elecció estètica de la pel·lícula la situava en un territori incòmode per l'acadèmia, que sovint premia l'ostentació de transformacions visibles i arcs dramàtics concloents. La gran oblidada d'enguany també posa sobre la taula la fragilitat del relat de la temporada. L'impuls inicial, els termòmetres crítics i la narrativa mediàtica no sempre cristal·litzen en vots. Però que l'acadèmia no hagi abraçat el film no erosiona el valor. Al contrari, en reforça la condició d'obra que demana una recepció contracorrent lluny del dictat del palmarès. Potser el seu lloc natural no era la vitrina de les estatuetes, sinó la persistència en la memòria cinèfila, allà on les pel·lícules que no criden acaben amb el temps parlant més clar. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Oh!

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Dóna'm estiu.
4: Dóna'm calor.
3: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
4: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Coplejant.
6: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
7: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a La Intersecció. Què tal? Vinga, va, que és divendres. Hem de ser tots contents, contentes que és aquí el cap de setmana. Tot i que potser per alguns ja és el darrer cap de setmana abans de tornar a la superrutina amb nens i nenes a l'escola, gent que torna ja de les vacances definitivament. Ànims, ànims, anem a gaudir d'aquests dies que queda aprofitar i que a més em sembla que el temps ens acompanyarà molt si teniu la sort de poder remullar-nos una mica, perquè em sembla que haurem d'anar a la piscina, a la platja o si no, posar-nos al costat del ventilador i aire condicionat, que farà caloreta. Bé, nosaltres estarem avui a fins a les 6 i a la nit també, a partir de les 10, al territori nocturn. Si durant el cap de setmana voleu més la intersecció, haureu d'anar a la ràdio la carta, això sí, de moment a recuperar alguns dels programes anteriors, que hi ha gent que ens ha preguntat, ei, quan podem tornar a escoltar els programes a la ràdio la carta nous? Bé, tenim algun problema tècnic, però tot arribarà, eh? Però si voleu posar-vos nostàlgics i escoltar la temporada 2025-2026, a la web teniu un podcast per avorrir-vos tot el cap de setmana i, si no, doncs la programació de Ràdio Montornès continuarà. El 91.2 de l'FM, on ara ens podeu escoltar, també recordem a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i també al canal de la tele de Ràdio Montornès, com sempre. Ara per tècnica tinc el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal, com es presenta el cap de setmana?
2: Molt bé, estava pensant això que deies, que un cop resolguin la incidència tècnica poden fer marató. Un
1: home,
2: cop els pugi,
1: clar
2: els
1: que sí, un darrere
2: tots,
1: de l'altre.
2: Marató de nova temporada de la intersecció.
1: Sí. No és mala idea.
2: El divendres, doncs el divendres es presenta bé, com sempre, tots els divendres bé, no? Quan tens a l'horitzó el cap de setmana.
1: Sí, tens
2: no?
1: plans o també ets fluiràs? Perquè sabeu que el Sergi és molt de fluida.
2: Sí, jo improvisaré una mica, que ja hi ha ganes, eh?
1: Jo aprofitaré per banyar-me una mica. Si puc a la platja, no sé si podré, però una piscineta segur, perquè home, diuen que farà tanta calor sí. que jo necessito encara no acomiadar-me de l'estiu, sisplau, necessitem...
2: Encara ens queden unes setmanetes, eh?
1: Sí.
2: Sí, farem alguna cosa, home, sí.
1: I un geladet, no?
2: Si la calor apreta haurem d'anar a buscar refugi, sí, evidentment.
1: Home, i tant, potser un refugi climàtic potser anar a comprar al súper, eh? Això també és
2: potser
1: planazo.
2: Potser una mica menys interessant que estar a la brisa del mar i al costat de la platja.
1: Sí, però...
2: Sí, fresqueta estàs.
1: Si és per refrescar-se, també va bé.
2: Sí,
1: també,
2: sí.
1: També. Doncs mira, avui, Sergi, vull començar escoltant una mica de música, perquè ja n'hem parlat aquí molts cops que tenim un oient fidel que està ja pendent de veure quan començàvem amb el programa, i és la Rosalía. No la Rosalía, la cantant. No. L'oient aquí de Montornès. I resulta que avui és el seu sant, perquè avui és Santa Rosalía de Palermo.
2: Ah, doncs
1: si
2: moltíssimes felicitats, Rosalía.
1: Clar que sí, anem a celebrar-ho. I us porto una cançó. No sé si li agradarà gaire a ella, però necessitem ritme i energia. Així que anem a escoltar Rosalía cantant Saoko.

0: me transformo, no es mariposa, yo me transformo. Me capté de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como Sex Siren.
1: Saoko Mami, viva aquesta cançó que es transforma en la Rosalía. Bé, doncs, deixem-la cantant, ja tindrem temps a parlar avui de música. Arriba el moment de repassar els continguts de la tarda. Avui ja tornem a avui, aquesta setmana i setmana que ve molts equipaments a la seva normalitat comencen a obrir, a reprendre nova temporada, però hi ha un equipament que aquest estiu ha tingut més moviment de l'habitual i és el Centre Juvenil Sputnik, que per primer cop ha estat obert a les tardes. Avui sabrem com, per què, què s'ha fet i ho farem amb declaracions de la regidora de joventut, l'Evelyn de la Rosa, per saber com ha funcionat aquest servei, com deia, per primer cop que s'ha fet a Montornès. Però, a banda d'això, també avui sabrem quina oferta té l'Institut Marta Mata de, a banda de l'ESO, de postobligatoris, cicles formatius, també tenim l'escola d'hoteleria, altres estudis... Bé, hem convidat per primer cop el coordinador dels estudis postobligatoris del centre, l'Antoni Huguet, perquè ens ho expliqui de primera mà i atenció perquè encara esteu a temps d'apuntar-vos a algunes d'aquestes formacions. Així que si hi ha jovent que s'estigui escoltant, que no sàpiga encara què fer i ja ha acabat l'ESO o l'ha acabat però no la té aprovada, doncs això també us interessa. A banda d'aquesta informació, avui repassarem les escenes del cinema. Sabeu que normalment aquí a la intersecció tenim el José Luis Cano, que és el nostre cinèfil, però es troba de vacances. Jo espero que quan torni vulgui seguir aquí amb nosaltres. I de moment avui ho farem tu i jo, Sergi, així repassant què hi ha d'estrena a les cartelleres i també a les plataformes digitals.
2: Dius tu que quan torni, sí, home, si no l'enganxarem, sí o sí, a José
1: Luis. Si no vol, l'obligarem.
2: No li donarem opció a José Luis. A un altre col·laborador, sí, però a José Luis no
1: li donem opció. Home, jo crec que li diem, mira, si vols fer batalles, has de fer cinema.
2: Ah, just ara va dir...
1: sabemos de dónde tirar.
2: Si tu l'amenaces amb la batalla...
1: Segur, segur.
2: Dirà que sí, segur.
1: Doncs hi ha estrenes molt interessants. Jo, de fet, ja tinc la meva estrena preferida, però heu d'esperar-vos uns minuts. A més d'això, sabrem quins plans tenim aquest cap de setmana per aquí, pel voltant del poble. També repassarem algunes efemèrides, parlarem de música... Bueno, jo crec que ens faltaran minuts d'aquí fins les 6 per poder parlar de tot el que tenim. Així que, si hi ha algú que s'estigui marxant... marxa, però amb la ràdio posada.
2: Exacte, doncs som-hi, Mireia.
1: Vinga, som-hi, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que l'atur ha augmentat durant el mes d'agost a Montornès. Segons les dades de l'Observatori del Vallès Oriental, al poble hi ha 833 persones en situació d'atur, 26 més que el juliol. Tot i l'augment respecte del mes anterior, les dades mostren una evolució positiva en comparació amb l'agost de l'any passat, amb 10 persones menys a l'atur que a l'agost del 2025. Pel que fa al Vallès Oriental, la comarca ha tancat l'agost amb 17.903 persones aturades, 836 més que el juliol. Igual que a Montornès, les xifres continuen per sota del registrat un any enrere. L'alcalde José Montero ha estat escollit per Montornès en Comú com a candidat del grup per les properes eleccions municipals. Ha estat a través d'una assemblea on, segons una publicació difosa pel mateix grup, també han acordat que en cas de governar serà l'últim mandat de Montero. Montero, recordem, és l'alcalde de Montornès des del 2011, que va començar sota les sigles del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa i Entesa. Segons les darreres informacions, aquesta serà la darrera vegada que es presenti i durant els propers 4 anys Montornès en Comú treballarà en el seu relleu. L'11 de setembre, divendres vinent, Montornès commemorarà la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional i cultural. Serà a partir de les 11 del matí als Jardins de Nativitat i Azaplanes. Com és tradició, la jornada començarà amb la hissada de la Senyera per part dels representants de la policia local amb l'acompanyament musical de la Coral La Lira. Les dansaires montornesenques Anna Boné i Júlia Espies, acompanyades pel músic Dani Garrido, interpretaran el ball de l'homenatge. També es faran ofrenes florals i hi haurà actuacions de l'esbart dansaire Rosa dels Vents, de Vilanova, i de la colla bastonera de l'Associació Bruixes Montornès. La commemoració de la Diada clourà amb una ballada de sardanes oberta a tothom. I amb l'última cosa, amb la que heu de quedar és que dilluns s'obrirà les inscripcions per participar en el concurs d'aparadors i balcons de Festa Major. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Unió de Botiguers i que repartirà 300 euros en premis. 150 per al millor aparador i 150 més per al millor balcó. Els premis tindran format de targeta regal per bescanviar els establiments adherits a la targeta amb un tornés en comerç. El termini per apuntar-se es tancarà el 17 de setembre. Les decoracions hauran de romandre del 17 al 21 i el 22 es donaran a conèixer els guanyadors. Per apuntar-vos, cal que envieu un correu a uvm@uvmontornès.cat. Podeu consultar les bases del concurs al web uvmontornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Per primer cop, el Centre Juvenil Sputnik ha estat obert durant l'agost. Aquest servei ha estat possible gràcies a una subvenció de 73.000 euros que la Diputació de Barcelona ha atorgat a l'Ajuntament de Montornès en el marc del projecte Per un estiu adolescent. Amb aquests diners s'ha ampliat l'oferta d'activitats i s'han contractat monitors i monitores a través de la Fundació RAIF, Recursos Educatius per la Infància en Risc. La regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa, ha informat que durant aquestes setmanes el jovent que s'ha apropat a l'equipament ha estat divers, tant per realitzar activitats lúdiques com educatives.
3: L'Sputnik s'ha convertit doncs, en un espai de trobada per tots aquells joves que durant el mes d'agost doncs, han pogut viure l'estiu aquí a Montornès, ha sigut un refugi climàtic, han tingut oportunitat per fer doncs, activitats de lleure, activitats més dirigides a l'hora de jocs de taula que compleixen unes normes i uns requisits, però també jocs de ping-pong, però també ha sigut molt interessant perquè hem tingut adolescents o joves que s'han vinculat a l'hora de fer tasques educatives, a portar deures, a fer estudis previs doncs, a una selectivitat que pugui haver-hi ara al setembre, a incorporacions de cicles formatius i que fan proves d'accés. I la veritat que ha estat molt interessant trobar doncs, aquesta barreja de joves que han utilitzat l'Sputnik.
1: De la Rosa ha valorat molt positivament haver pogut tenir l'equipament obert perquè, segons ha dit, és d'una manera de continuar fent xarxa entre els nois i noies i oferir un espai a aquells joves que no marxen del poble durant l'estiu.
3: No tots els joves tenim l'oportunitat potser de sortir fora del municipi durant els mesos d'estiu i tenir aquests espais de referència doncs ja no només que et fan tenir aquest sentiment de pertinença amb el municipi sinó que et vincula directament amb propostes alienes al que és el centre però que estan molt vinculades també i això doncs genera aquesta xarxa, no? aquest múscul. Aleshores per nosaltres aquests petits vincles i aquestes petites situacions quotidianes que es generen a l'equipament per nosaltres són de valorar molt positivament.
1: La subvenció de la Diputació, a més de l'obertura de l'Sputnik a l'agost, també ha permès complementar propostes sorgides dels pressupostos Cosmos Joves, com ara més sortides als parcs aquàtics i activitats noves, com un taller de primers auxilis o una setmana d'acampaments. Escoltem Evelyn de la Rosa.
3: També s'han ampliat totes aquelles activitats que van sortir de l'Assemblea Cosmos que estaven vinculades a l'estiu jove. El que s'ha fet ha sigut com una duplicitat i una millora de qualitat en aquestes activitats. En quin sentit aquesta millora de qualitat? Doncs havia una de les propostes que va sortir que era fer una acampada amb Esferrer. Nosaltres l'hem revertit en uns campaments on els adolescents han marxat durant 5 dies.
1: Després de l'estiu, ara el Centre Juvenil Sputnik recupera el seu horari habitual.

0: I abans de trucar a l'Institut Marta Mata per conèixer l'oferta d'estudis postobligatoris que tenen i com ens podem apuntar, vull parlar de la Festa Major, que també és notícia aquests dies aquí a Montornès, i és que aquest matí la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ha estat a les Mañanes i ens ha parlat de la samarreta d'enguany. No sé si ja l'heu comprat o no, i si no, esteu trigant. Té un preu de 8 euros, ja es pot comprar al Gato con Botas, a Mundo Mágico, a Cala Rebe, a la tienda de Juan, i tot i que crec que fins al dia 7 estan de vacances, i també a Montornès Nord a la Polleria Angelita. És una iniciativa de la Unió de Botiguers, i de nou els beneficis aniran a l'entitat d'Ibermont. El disseny d'aquest any és del montornesenc Sergi López. Així ens ho explicava avui la regidora, parlant amb la nostra companya Núria Catxam.
1: Ha estat el disseny del Sergi López, que fa uns mesos va fer també el disseny que n'hi ha a l'entrada de Montornès Nord.
2: Això va ser iniciativa d'ell o ho veu demanar vosaltres?
1: Bueno, ja feia temps que calia fer un canvi en aquell mur i va ser, bueno, un company, el regidor Jordi Delgado, li va tirar la canya amb el Sergi i va ser molt... molt maco el pensar que ell, que sí que podia fer una proposta, va fer la proposta, les van anar quadrant i, bueno, i el que tenim, aquest mural tan xulo, representatiu també de Montornès, del patrimoni, i que tan bona acollida ha tingut. I van pensar que seria una bona aposta, doncs continuar amb el Sergi, ell estava molt emocionat també de poder, bueno, clar, de poder fer aquest, el disseny de la samarreta, i, bueno, quatre directrius, no?, que és el que habitualment, no?, solen portar les samarretes, doncs ens ha fet aquest disseny superbonic, molt colorista, no?, i que també deixa a l'abast, doncs, els elements més participatius de la nostra Festa Major.
2: Sí, la veritat, amb unes lletres molt grans, amb verd i taronja, i dins les lletres podem veure els gegants, a l'Ajuntament, les penyes també estan representades,
1: el
2: no?,
1: castell,
2: els diables, el castell,
1: que també és molt, molt nostre. Bueno, una mica de còctel de, no?, de tot el que representa. No serà tot, però si més no, quan ho veus, doncs dius, sí, això és Montornès.
0: Doncs si voleu lluir aquesta samarreta, recordeu que té un preu de 8 euros, que està a diversos establiments del poble, al Gato con Botas, a Un Mundo Mágico, a Cala Rebe, a la tienda de Juan i a la Polleria Angelita. I crec que alguna més, si passegeu, hi ha altres botigues que tenen la samarreta penjada, podeu entrar i preguntar. I ara continuem amb música, mentre el Sergi està trucant al nostre primer convidat, i Sergi, el tenim
3: aquí
0: amb el telèfon. Anem a escoltar una novetat musical aquí a la intersecció, perquè hi ha coses que no canvien i els divendres són dies de novetats musicals. I avui qui ha tret una nova cançó és Camilo, que aquí ens agrada molt, i us portem el seu single més nou, que es titula El Árbol. El Árbol.

0: Com bé sabeu, el curs 2026-2027 ja és a punt de començar, els centres formatius, centres educatius, i avui concretament ens anem cap a l'Institut Marta Mata. Tenim amb nosaltres l'Antoni Huguet, que és coordinador dels estudis postobligatoris del centre. Molt bona tarda, Antoni.
1: Hola, molt bona tarda. Què tal? Encantat.
0: Igualment, doncs molt bé. Ja comptant els dies, suposo, com vosaltres, per aquest inici del nou curs, però hem vist a través de les xarxes que encara hi ha places, hi ha opció de que els joves s'apuntin a l'institut. Però, Antoni, a l'institut feu molts estudis postobligatoris, no?
1: Doncs sí, nosaltres a l'Institut Marta Mata tenim, ens estem especialitzats en el món de l'hostaleria, i tenim estudis d'itinerari formatiu específic, que són estudis que duren uns 4 anys i són per alumnat amb una lleugera o moderada discapacitat, que no han pogut obtenir l'ESO i que no troben places per decidir o per seguir l'educació ordinària en l'AFP. Després també tenim estudis de PFI, que seria per alumnat de 16 a 21 anys que no han aconseguit l'ESO. I en aquest cas tenim dos estudis, que seria auxiliar de fabricació mecànica i auxiliar de serveis de restauració i cuina. I per últim tenim els cicles formatius de grau mitjà, que tenim serveis en restauració i cuina i gastronomia. Seria tota l'oferta de postobligatòria que tenim aquí a l'Institut d'Escola d'Hoteleria.
0: Déu-n'hi-do. I Antoni, tot això quan comença? Comença igual que l'ESO, per exemple?
1: Doncs mira, nosaltres tenim una miqueta més de sort que els nostres companys de l'ESO, perquè ells comencen el dia 8 i nosaltres, en canvi, comencem el dia 14. Llavors, tenim una miqueta més de temps per preparar i per planificar el que són les classes i també per posar a punt totes les instal·lacions de l'escola d'hoteleria. Perquè nosaltres, al final, gestionem un restaurant, gestionem una cafeteria, gestionem un taller de mecànica i clar, després de tot l'estiu s'ha de posar tot a punt per poder començar a donar serveis.
0: Ja veig que, com dèiem, hem vist que encara hi ha places, que hi ha l'opció de poder-se apuntar. Antoni, a què? A què el jovent encara té l'opció de cursar aquest curs?
1: Doncs mira, nosaltres tenim encara places disponibles en el PFI d'Auxiliar de Serveis de Restauració i Cuina, però només ens queda una plaça. O sigui que s'ha d'anar ben ràpid, ara diré on hem d'anar. I després tenim en el cicle formatiu de Serveis i Restauració, que és un cicle que té diferents subsidis professionals, perquè moltes vegades pensen que és només el cambrer, i és molt més que cambrer, perquè nosaltres treballem tot el que seria el món del cafè per a ser un barista professional en una cafeteria d'especialitat, treballem el món de la cocteleria per a treballar en qualsevol cocteleria de Barcelona, que és un referent europeu dintre del món de la cocteleria, treballem el món de la sommeleria, els vins, les cerveses, els destilats, els licors. Treballem també tot el que serien esdeveniments especials, que això als alumnes els agrada molt, per preparar sopars especials, recepcions, bodes, etc. I treballem un fons de coses. Vull dir que és un cicle que dona moltes sortides, perquè també després permet estudiar cicles superiors que estan relacionats amb el món del turisme.
0: En aquest cas, quins requisits haurien de complir els joves?
1: Val, doncs per cursar un cicle formatiu de grau mitjà el requisit és tenir l'ESO aprovada. Si no tinguessin l'ESO, tenen la possibilitat de fer un PFI, que sí que una vegada passen el PFI ja podrien cursar un cicle formatiu de grau mitjà. Llavors, el calendari que tenim ara és que a partir del dia 7 queden disponibles les vacants que estàvem comentant. I llavors es gestiona a partir de la nostra web, hem d'entrar a la pàgina web de l'Institut Marta Mata, però si us plau, quan la busquen la pàgina web, que posa l'Institut Marta Mata de Montornès, perquè n'hi ha un altre en Salou i n'hi ha altres Marta Mata, si no
0: a vegades hi ha confusions.
1: Sí, llavors Institut Marta Mata de Montornès, està penjat un enllaç que estarà actiu a partir del dia 7 de setembre i allí estan les instruccions perquè es gestiona des d'una llista única on ells han d'apuntar a l'enllaç, posar les seves dades i posar que estan interessats en fer un cicle formatiu d'aquest o el PFI d'aquest institut i es gestionarà una cua. Val? I llavors nosaltres ja ens posarem en contacte amb ells i s'anirem citant perquè puguem venir a fer efectiva la matrícula.
0: Molt bé, molt bé. Doncs a partir del dia 7, el jovent que estigui interessat, sobretot, per aquesta plaça, que ens ha dit, hi ha una, si hi ha algú que hagi estat tard o que ara s'hagi il·luminat, que no trigui.
1: Sí, però perdona, mira, és que m'he equivocat, és que com són tan diferents els estudis, la plaça que queda de PCI, aquesta volarà probablement avui o demà. I aquesta és superimportant que vinguin a l'institut a fer la matrícula ja, perquè aquesta sí que es pot fer. Les places de cicles formatius sí que són les que es gestionaran a través d'aquesta cua,
0: vale. Val?
1: I sí que seran a partir del dia 7. Però de tota manera, si algú està interessat, si us plau que truqui al telèfon que apareix en la web i que es posi en contacte amb nosaltres, i així nosaltres també el podem anar informant de una mica millor de en què consisteix el cicle, perquè moltes vegades tenen dubtes, i també per fer-los una mica... Podem visitar les instal·lacions i ens podem conèixer.
0: Mm-hmm. Doncs només perquè quedi clar, al PFI ja podeu anar directament.
1: Exacte.
0: I si voleu fer un cicle grau mitjà sí que podeu esperar fins al dia 7 per fer-ho a través d'internet, però, com diu l'Antoni, sempre va bé trucar, apropar-se, que a qualsevol dubte parlar amb algú sempre és molt més fàcil i més aclaridor. Déu-n'hi-do, clar, instal·lacions és que tenim l'institut, tenim l'escola, el molí, clar, no us moveu en un sol centre.
1: Clar, exacte, sí. A més, estan una mica separats i logísticament, però bueno, estem posant tot a punt, preparant tot amb molta il·lusió, tot el professorat, per a que poder acollir el nostre alumnat el dia 14 i començar un nou curs. I també voldria dir que nosaltres som una escola d'hoteleria relativament petita i llavors això és molt important perquè tot el professorat coneix tot l'alumnat. Uh-huh. I permet una atenció a l'alumnat molt propera. Portem molts anys fent un acompanyament molt, molt individualitzat al nostre alumnat i l'alumnat, la veritat, és que som molt content d'aquí.
0: Llavors, clar, perquè quantes places teniu en total, vull dir?
1: En total tenim uns 25 alumnes per classe.
0: Uh-huh.
1: En el cas de cicles formatius, en el cas dels PFI són 16 i en el cas dels IFES, com és un alumne que requereix una atenció molt més propera, molt més individualitzada, en són 12.
0: Molt bé, sí, sí. Clar, aquí al final la ràtio permet, no?, aquest coneixement.
1: Clar, exacte. I també, a banda de que són 25 en total, però nosaltres fem molts desdoblaments, que al final les classes pràctiques moltes vegades són només de 12, de 10, i llavors això permet tothom que qualsevol veí que hagi vingut a dinar al restaurant veu que l'atenció és molt propera, és molt individualitzada, perquè, per sort, tenir aquesta possibilitat de desdoblar i de... Al final, no ser tan grans també permet tenir-ho tot una mica més acotat i curar els petits detalls.
0: Clar que sí. Antoni, deies que ens podem posar en contacte amb l'institut, també, si no. Recorda'ns el número de telèfon.
1: Val, mireu, el telèfon de l'institut és el 93-568-6568. I també recomanem que seguiu la nostra web, que és posant en el cercador Institut Marta Mata Montornès, i també el nostre Instagram de l'escola.

0: Aprendre aquí a Montornès no cal marxar a través de l'Institut Marta Mata i tot aquests estudis postobligatoris que ofereix. Avui hem pogut parlar amb l'Antoni Huguet, que és el coordinador d'aquests estudis de l'Institut Marta Mata. Antoni, moltíssimes gràcies i esperem que l'inici de curs vagi molt i molt bé.
1: Perfecte, moltes gràcies. Tinc ànims també per a vosaltres.
0: Gràcies, que vagi molt bé.

0: I què ha passat? Ens hem anat cap a Tiempo de Flamenco, de cop.
1: Déu-n'hi-do, eh? Ha sigut acomiadar i fas que molt gitana,
0: ole,
1: eh?
0: Clar, és que jo avui estava mirant, m'agrada xafardejar quines efemèrides hi ha i tal, i veus que avui és l'aniversari de Beyoncé.
1: Ah, doncs moltes felicitats a la Queen Bee, eh? Avui has portat l'efemèride tu, eh?
0: Avui sí, he portat unes quantes, i segur que tu tens alguna amagada,
1: sí,
0: per si de cas.
1: Si hi ha temps ja traurem alguna cosa del darrer.
0: Doncs fa 45, no, 85, sí, home. 45 anys fa avui Beyoncé, va néixer el 81.
1: Estupenda.
0: I just ha publicat la versió Deluxe Edition del seu àlbum de 20 aniversari, que ha titulat B-Day, no? Com a dia d'aniversari, així.
1: Sí, com a birthday, no?
0: Exacte.
1: És el diminutiu, sí, en anglès.
0: I ha tornat a treure clàssics seus de la seva carrera musical, i un d'aquests clàssics és Amor Gitano. I jo, bueno, és que clar, quan, home, Sergi, no em diguis que no.
1: Jo haig de dir una cosa, jo per la selecció d'aquest disc podria haver escollit altres clàssics, eh?
0: Ja, n'hi havia d'altres, és que he vist aquest i jo havia oblidat aquesta cançó de la,
1: sí,
0: meva mini,
1: veritat.
0: Quan he llegit Amor Gitano i uah, m'ha portat tants records i tant, dic que és que jo l'he de portar avui a la intersecció, així que aprofitàvem per tornar a escoltar aquest hit de fa 20 anys i celebrar l'aniversari de Beyoncé, una cançó que canta amb Alejandro Fernández i que us portem amb... perquè la gaudiu vosaltres també.

0: i quant de temps he d'escoltar aquesta sintonia, que vol dir que parlem de cine, sí, de cinema.
1: I que ens recorda José Luis, aquesta
0: sintonia. Que sí,
1: sintonia.
0: El nostre company, que el tenim de vacances, que ningú pateixi, que deu estar, jo què sé, menjant-se un gelat.
1: Descansant.
0: I fent la siesta amb el ventilador a tope. Sí, sí, renovant energies.
1: Que descansi, que quan torni ja tenim una mica de feina preparada.
0: Sí, ja han dit que si no vol estar aquí, el segrestarem i ja estarà igual. La qüestió és que sense el José Luis o amb ell, sempre és millor amb ell, però avui ho farem així. Anem a repassar que hi ha de nou a les sales de cinema i comencem amb un documental català que jo he vist avui el tràiler i ja he decidit, ja us avanço, que és la meva selecció, és la meva tria, si hauria d'anar al cinema, em quedaria amb això. Es diu Cronos i està dirigit per Fernando González. És una pel·lícula, com dèiem,

0: pel·lícula documental que narra el desenvolupament de l'operació Cronos, que es va activar el 17 d'agost del 2017 després de l'atemptat de les Rambles, que tothom encara té tan present. Durant aquests 4 dies de confusió, tensió, dolor i tots aquests sentiments, clar, hi van haver forces de seguretat, polítics i ciutadans que no sabien molt bé com actuar, i precisament d'aquesta frustració i de la situació ha sorgit Cronos. I podem veure que ara estan conegudes com les d'Enric Auquer, que hem vist a Casa en Flames, per exemple, o Diana Gómez, que hem vist a Valèria o a La Casa de Papel. Doncs bé, en aquest film, entre decisions difícils i confrontacions, l'operació busca capturar l'últim terrorista fugit, mentre les ferides físiques i emocionals queden obertes. És una història sobre la por i les conseqüències humanes i polítiques d'un acte terrorista que va sacsejar tot Espanya.
1: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
2: Aquí un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
1: ¿Qué cojones están pasando?
3: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
4: ¿Qué pensamos?
5: De momento lo único que tenemos es caos.
6: Se ha activado la operación Cronos. Tiene como objetivo cerrar todas las vías de salida de Barcelona.
7: Realmente es lo que nos imaginamos, les tenemos que coger evidentemente por lo que han hecho, pero sobre todo lo que pueden llegar a hacer aún.
8: Hay unos terroristas que atrapar.
9: Si es verdad eso que dices, todo esto que estamos haciendo aquí no habrá servido de nada.
8: Ha sido una masacre, es terrible, Dani.
0: 9 anys han passat d'aquests actes, que jo suposo que, com jo, tothom ho tenim molt fresc. A mi se'm posa la pell de gallina. I jo he vist que es va estrenar ahir al Liceu, i la veritat és que té bones crítiques, i sobretot el que destacaven, per donar els actors i les actrius, és que s'ha tractat tot amb molt de respecte. No he buscat res, cap detall morbós, ni així de les víctimes, sinó que busca explicar precisament l'operació dels cossos policials i de seguretat. Diuen les crítiques que resulta real, que passa molt ràpid la pel·lícula i que ajuda fins i tot a tancar algunes ferides que han quedat. Així que jo sense dubte aniria a veure aquesta producció. Sí. Però bueno, jo sé que hi ha gent que li agrada molt això de passar por al cinema, no? I fins i tot una mica fàstic, perquè jo, la pel·lícula ara que us porto, he intentat veure el tràiler i l'he deixat a mitges. No he pogut ni veure el tràiler.
10: Has hagut de tancar els ulls, no? O girar la mirada.
0: Sí, no, se m'estava aquí el dinar sentat malament. La qüestió és que, com a proposta terrorífica, tenim Dulce Sabor a Muerte o, com es diu en anglès, Ice Cream Man. És una producció dels Estats Units que està dirigida per Eli Roth, i per exemple veiem a Ari Millen, que fa de protagonista, i el vam veure a Orphan Black, una sèrie que a mi sí que em va agradar. Aquí el que comença sent un estiu idíl·lic en un petit i tranquil poble vacacional es converteix en un autèntic malson quan els més petits comencen a mostrar instints assassins i desitjos insaciables per acabar amb tots els adults. Són víctimes d'una curiosa maledicció provocada pels gelats que mengen, que afecta a tots menys a 3 nens que han d'intentar escapar i salvar tot el poble.
11: Alguien le ha hecho daño a mi mamá.
9: ¿Quién?
11: Ya.
12: Frank.
13: ¡Hostia puta! ¡Presto!
14: ¿Habéis visto ese ladero tan chungo?
12: ¿Cómo que raro?
14: Lo he visto todo el rato, como si me siguiera. ¿Está todo el mundo malo o qué?
15: ¿Marcela? ¡Marcela!
16: ¡Volved a las clases!
17: ¿Qué está pasando aquí?
9: ¡No tiene gracia! ¡Jesús bendito! ¿Qué habéis hecho?
0: Bueno, yo, si os fa así coseta la sang y eso es... No, o sigui,
10: no recomanes, no?
0: Yo cuando he comenzado a tallar un cap he dicho... No el coll, un cap, he dicho ya fins aquí. O sigui, prou, suficient, no he arribat a veure tot el tràiler. I el Sergi em deia així, por la vagina, sí. Això sona malament.
10: Bueno, a veure, no sé com... Jo no he vist el tràiler, jo no sé com està fet en qüestió de producció i tot plegat. Però el fil argument és una mica cutre, eh? Això de que el venedor de gelats els ha fet allò,
0: no? Que
10: els
0: gelats tenen alguna substància estranya. Bé, cutre, eh? Les crítiques coincideixen en la teva opinió, Sergi. Diuen que els efectes digitals no acaben d'estar gaire ben fets, i fins i tot, bueno, pues, com deia jo també, massa gore per alguns, massa repetitiu, massa sang. Bueno, què li falta? Sí, l'argument està bé, però després és que, no? És tota la pel·lícula sota aquest argument. Sí. Bueno, doncs, clar, jo tinc un dubte ara, faig un parèntesi. Si hi ha un nen que és actor o actriu i grava aquesta pel·li, clar, el nen, nena, voldrà veure com ha quedat la pel·li, no? Això no li pots ensenyar, tu, a aquell nen.
10: Bueno, tu no te'n recordes el que va passar la nena de Poltergeist? Que no. També va morir en estranyes circumstàncies i tot plegat. Bueno, ja obrirem aquest meló un altre dia.
0: Sí, perquè mira, se m'estan ficant entre Cronos i això...
10: Clar, és que quan els actors o actrius són petites, fins a quin punt saben distingir, no?
0: Entre,
10: bueno, a veure, saben distingir que no és la realitat,
0: jo
10: no?
0: Jo entenc però... que ells ara, amb tots aquests efectes especials i, a més, quan rodaven, no hauran rodat res raro. Però, clar, aquesta pel·lícula no la poden veure fins que passin 10 anys, mínim.
10: I a més que tu pensa, Mireia, que quan un nen de 5 o 6 anys ve alguna cosa per la tele que ja comença a tenir dos malsons i tot plegat, doncs imagina't que tu has treballat aquesta pel·lícula.
0: No lo veo. Però bueno, si algú va veure-la i així, pues, que ens ho expliqui. El Sergi i jo no hi anirem.
10: Que comencin a venir les pel·lis de Nadal, sisplau.
0: Ah, epa, epa. Mira, de Nadal no porto cap, però sí porto ara una de comèdia, que també ens agrada, i d'animació, però d'animació per adults, que d'aquestes no n'hi ha tantes, i no d'aquestes tantes arriben molt poques a les sales de cinema. Doncs aquesta producció ve des de França, i des d'avui podem veure el film Jim Queen, que és una comèdia dirigida per Marco, a veure si dic bé, Nguyen i Nicolas Hacen, o alguna cosa així. Ho he de buscar, Jim Queen. En aquest cas, ens situa a l'escena gay parisenca, on Jim és el rei de Jim Queens, que és una comunitat molt sexy a les xarxes socials, i un dia s'adona que ha estat infectat per heterosis, que això m'ha fet molta gràcia, un estrany virus que converteix els gais en heterosexuals.
10: Per haver-ne matat.
0: En Jim, clar, perd el seu tron que tenia les xarxes socials i és abandonat per tot el seu entorn. Per tots menys d'un seguidor, en Lucien, que és un escanyolit jove verge, i junts s'aprenen un viatge a través de Marès, que és el poble on ells viuen, a la recerca del misteriós doctor Ragul, que és qui afirma haver trobat una cura per a aquest virus tan estrany. Doncs bé, aquesta cura no sols podria salvar el Jim, sinó també evitar l'extinció de l'homosexualitat.
4: Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau? Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin. Hey, salut sexy. Salut, ça va?
12: Bonjour Jim. Ah, je suis votre premier fan. Je pourrais avoir un selfie?
4: Quel enfer. Fais-moi mon dernier.
0: En francès tenim, no tenim el tràiler en espanyol, no està doblat, l'hem trobat en versió original, però s'ha fet tanta gràcia. I és veritat que hi hauria més d'un que pagaria, per l'heterosis aquesta.
10: I tant que sí, mira.
0: Bé, doncs, les crítiques es decanten més cap al color verd, cap a les crítiques bones, i parla molt bé d'aquesta sàtira. Fins i tot l'han catalogat com a pel·lícula d'animació d'adults de l'any. O sigui, és com la pel·lícula així de dibuixos que hem d'anar a veure. Ara bé, ens diuen que hem d'anar amb la ment molt oberta perquè ningú se salva. Hi ha crítiques per tothom en aquesta pel·li i això crec que és el més guai que hi ha per repartir. Així que bé, tenim aquesta opció divertida per anar al cinema i segur que es fes per reflexionar. I de França, canviem de país, ens anem a Itàlia, des d'on ens arriba 5 segundos, un drama dirigit per Paolo Virzi i protagonitzat per Valerio Mastandrea i Galatea Bellucci. El film ha rebut 4 nominacions als Premis David i Donatello. En aquesta pel·lícula veurem l'Adriano Sereni, que és un home solitari, que viu a uns estables restaurats d'una antiga mansió en ruïnes. Bé, doncs un dia descobreix que a la vila del costat l'han ocupat una comunitat de joves que es dediquen, així sí, a fer algo bo, a revitalitzar el camp i les vinyes abandonades. Al principi això li molesta, però mentre aquest jove es troba la Matilde, que és la neta de l'últim comte d'allà i que va treballar amb el seu avi, a més, la vida que toma. Doncs bé, al final un per l'altre acaben sentint curiositat, es comencen a observar i el que començava com un conflicte amb l'Adriano, doncs s'acaba transformant en una cohabitació forçada que inesperadament es converteix en una aliança sorprenent.
16: Buenos días, cielo. Buenas noches, cariño.
18: Usted me garantizó que en Villa Güelfi no habría nadie. De lo contrario, no habría alquilado este sitio.
19: ¿Cómo te llamas?
20: Yo, Matilde.
18: Un placer.
20: Ha germinado todo, ven a verlo.
18: ¿Pero hay un padre o esta barriguita ha germinado sola?
20: De todas formas, no hace falta un padre. Pero si eres un abogado que hace cosas buenas, ¿por qué te has escondido y estás tan triste?
21: Cuenta tu historia, por favor.
18: Elena ha sido lo más precioso que he tenido en mi vida.
21: Por la noche sueño con correr, con ser ligera y oler bien, pero por la mañana al despertar se me hace un nudo en la garganta.
18: Bájate de ahí, por favor.
0: Bé, doncs, una pel·li més tranquil·la, per gaudir,
10: no?
0: Sí, per gaudir dels paisatges, més reflexiva, que també està bé. La crítica, bé, doncs, ni supermanament ni superbé, normal, passable, que podem anar a veure. Diuen que en relat és sòlid, que els actors també ho fan bé, així que és una pel·li que pot estar bé anar a veure al cinema. I bé, deixem el cine, hi ha moltes altres propostes, eh? Nosaltres hem destacat quatre, ben diferents, perquè trieu la que més us agrada. I anem cap a les plataformes digitals. Una mica fluixeta, aquesta setmana. L'únic així que destaca més és Movistar Plus, on demà tindrem The Brutalist, una de les pel·lícules que va ser favorites als Oscars de l'any passat i que va guanyar 3 premis, entre ells el de millor actor per Adrien Brody. Recordem que ens situa a l'Europa de la postguerra, on Laszlo Toth, perdoneu, arriba als Estats Units per reconstruir la seva vida, la seva carrera i el seu matrimoni. La guerra l'ha separat de la seva esposa i l'ha obligat a establir-se en un país desconegut. Allà coneix un empresari industrial i qui acabarà descobrint el seu talent. D'això va la pel·lícula, gran preferida favorita dels Oscars 2025, que a partir de demà Movistar Plus podrem veure a casa. També aquesta plataforma tindrem disponible el thriller Novocaine, sobre un home que no sent dolor físic, i la pel·lícula documental Armani, la moda italiana, que narra l'ascens d'Armani als anys 80 i reconstruir la transformació de la moda italiana. A Netflix arriba la segona temporada de la sèrie The Gentlemen, una sèrie derivada de la pel·lícula homònima que explica la història d'un home que hereta inesperadament l'enorme finca rústica del seu pare i que descobreix que forma part d'un imperi del cannabis. També podem veure la sèrie documental El Mundo de Alex Earle o algo així. Sergi, tu saps qui és?
10: No, no tinc ni idea.
0: Jo tampoc, i això vol dir que ens estem fent grans, que ho sàpigues.
10: Alex Earle.
0: Sí. Algú així. I és que és la It Girl per excel·lència de la generació Z, així ho han definit. I diuen que està a punt de fer el seu següent gran pas a la seva carrera. Clar, aquí, en aquest documental, va de si aconseguirà compaginar el seu negoci en plena extensió amb la seva vida. I diuen que és sense filtres, que t'ho expliquen tal qual és. Jo no sé si això és veritat, però bueno. És una de les creadores de contingut més importants dels Estats Units i ara doncs té un documental a Netflix.
10: M'acabes de fer sentir gran, Mireia.
0: Ja, pues, jo també, què voleu que us digui? No sabia ni que existia aquesta noia i ara té un documental. Coses que passen. A Disney Plus, així d'estrena avui mateix no, però sí que el dia 2, fa un parell de dies, va arribar Star Wars The Mandalorian and Grogu, que no poden treure...
10: Una altra d'aquestes.
0: Otra más. La primera pel·lícula de la saga, hem de dir, després de l'ascenso de Skywalker, que va ser el 2019. Però és que entre mitjans s'han fet altres, que tenen a veure amb el tema. En aquesta nova entrega veiem que l'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per tota la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del legendari cazarrecompenses mandaloriano Din Djarin i el seu jove aprenent Grogu. Doncs aquí tenim una nova entrega de la saga de Star Wars. A Amazon Prime Video ja podeu veure la setena temporada de la sèrie documental The Grand Tour, que jo he intentat buscar una mica de què anava. I l'únic que he vist és que és britànica, que va sobre cotxes, amigotes, que un dia s'estimen, un altre dia discuteixen, un altre dia arreglen un cotxe, i no sé, no m'ha quedat molt clar de què va. Però si agraden els cotxes, doneu una oportunitat perquè, escolta, la setena temporada, pues, deu estar bé o deu tenir un públic molt extens. I finalment, HBO Max no s'ha estrenat res aquesta setmana, però sí que m'agradaria recordar, ja que divendres vinent segurament no fem repàs de cinema perquè divendres és festa, que el dia 10 arribarà a HBO Supergirl, això, Supergirl, que ja hem parlat també aquí a la intersecció d'aquesta pel·lícula. És, recordem, una saga lligada a Superman, però que ens parla, crec que és la seva cosina, i que va estar criada a la lluna, en una roca, en una estrella, i la pobra ha tingut una infància horrible, ha vist morir la seva família, els seus amics, i torna a la Terra després d'haver passat tot això. Així que veurem com avança tot. Bé, i abans de marxar, jo, Sergi, de marxar, d'acabar el cinema, volia dir, no s'estrena, però avui, a la plaça del poble, aquí a Montornès, tenim cine. Cinema a la fresca. Tenim Lilo i Stitch.
10: Que guai, no?
0: Sí. Crec que és la de dibuixos. Així que jo volia aprofitar per acabar la secció de cinema escoltant Lilo i Stitch, el tràiler que us hem portat avui per recordar quan eren petits i petites.
2: Los perros están ahí atrás. Ve, elige uno.
19: La primera mascota es algo que no olvidamos nunca.
22: ¿Hay algún animal aquí?
19: Sabíamos que habíamos encontrado a nuestro mejor amigo.
22: Hola.
19: Hola. Y que él nos había encontrado a nosotros.
22: Hola.
2: Todos los perros se pueden adoptar.
23: ¡Excepto ese!
2: ¿Qué es este bicho?
23: Un perro, creo. Le pilló un camión.
2: ¡Oh! ¿Y tiene que ser precisamente este?
22: Es bueno, lo sé.
2: Tendrás que ponerle un nombre.
22: Se llama Stitch.
19: Lo único que quería Lilo era tener su propia mascota.
2: ¡Perro malo, deja de ladrar!
22: ¡Ten cuidado con el angelito!
2: No es un ángel, Lilo, creo que ni siquiera es un perro. A saber de dónde habrá salido.
19: Y lo que consiguió fue un extraterrestre llamado Stitch.
24: ¿Se ha ido?
25: Vaya, se ha fumado.
26: ¿Dónde está?
27: En un planeta llamado Tierra.
28: ¡No!
19: Ahora se unirán dos mundos. Y el paraíso no volverá a ser el mismo.
22: Mira.
29: La intersecció, presentat per Mireia Toledo.

0: abans de marxar anem a fer un repàs de l'agenda perquè tenim aquí el cap de setmana. Hi ha moltíssimes festes majors arreu de Catalunya, després en parlarem perquè hi ha més coses. I com hi ha més coses, volia començar per les altres, que potser són menys habituals. I si us sembla, comencem parlant de la Fira del Llibre del Pirineu, que es fa a Organyà, que tot i que fa calor aquest cap de setmana, segur que allà està una miqueta més fresquet. Durant tot el cap de setmana trobarem els carrers del nucli històric del poble ple de llibres, a més d'activitats diverses com ara una cadena humana de lectors i lectores, xerrades, concerts, presentacions de llibres, activitats infantils. Hi ha una activitat que es diu Contes de pa amb xocolata. A mi amb això ja m'has convençut.
1: Sí, com ens agrada el menjar.
0: Sí, a més, ha de ser superbonic aquest poble i si l'omplem de llibres, millor que millor. També hi haurà animacions, signatures, de tots. Així que jo, si fos vosaltres, em donaria una volteta per Organyà. I aquests dies, des d'avui fins diumenge, Sant Martí i Ses Corts, tindrem un cap de setmana de música barroca, que és un festival que arriba ja a la desena edició. Es fan una petita església romànica i només hi caben 110 persones. A més, clar, no els hi cal cap tipus d'aparells, ni de micròfons, ni d'altaveus, ni de res, perquè se sent superbé dins d'aquesta petita església. Podeu 110 persones, inclòs els artistes, eh? Ojo! Avui, si voleu, podeu veure Ensemble Vibrança. Demà tenim a Ferran Albric i Jeremy Nastasi i The Lightfoot Pocket Company. Tot això podreu trobar a la seva web. Avui i demà és a les 9 del vespre i diumenge a les 7. Això sí, ens diuen que se sol acabar molt ràpid les entrades. De fet, crec que per diumenge ja no hi ha. Si voleu comprar-les, doncs no trigueu.

0: si sou més de jazz, tenim el Som Jazz Festival a Santa Maria de Miralles. Avui podeu gaudir de l'actuació de l'Open Jazz Collective i demà de Matthew Simon Quartet, que aportarà una proposta de jazz de gran qualitat, de la mà del recorregut trompetista californià Matthew Simon, un músic amb una llarga trajectòria a l'escena jazzística catalana i internacional. I ho farà amb un convidat també de luxe, en Frederic Carlist, un dels noms destacats del jazz de Barcelona, que com veieu no tinc el plaer de conèixer, i que aportarà el seu saxo i la seva particular sensibilitat musical a aquesta gran trobada, això. Other dancers may be on the floor. I ja que tenim aquesta musiqueta, doncs continuem parlant de música, perquè tenim aquí més a prop a Santa Maria de Palautordera el cicle de música catalana. Demà les jornades internacionals folklòriques amb l'agrupació folklòrica Encantos de mi Panamà a les 7 de la tarda, i diumenge un concert de cant coral del cor de cambra de Palautordera amb veus mixtes també del Montseny, el coral Montsing i coral gospel harmònics també a les 7, tot a l'embalat del municipi.
1: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Bé, nosaltres pràcticament marxeu. Si voleu anar de festes majors, escolteu que n'hi ha tot arreu, eh? Sant Quirze del Vallès, Agramunt, a Lliçà d'Amunt, a Vilanova del Camí, jo què sé, a la Jonquera, a Montmaneu, que per cert, també tenim els Catarres, a Ginestà, a Agramunt, aquest finde, a Jordi Évole i los Niños de Jesús, i a Trelconxambra, a Vilanova del Camí. Festa ja on vosaltres vulgueu.
2: Varietat, no?
0: La veritat, sí. Aquí a Montornès us podeu quedar, que estem escalfant motors per la festa major, que els primers actes esportius ja comencen el dia 7. I toca recarregar piles, encara que hagi estat una setmaneta més curta. Si voleu continuar escoltant La Intersecció, teniu el Territori Nocturn avui a les 10. I si no, esperem que la setmana vinent, ja a més de que tornarem dilluns a les 5, tindrem arreglat tot aquest problema tècnic i podreu pujar-vos a la ràdio i la carta als programes perquè els escolteu quan vosaltres vulgueu. Pel que fa a la setmana vinent, tornarem i, a més, com us deia, haurem de carregar piles perquè ja tenim ple municipal. Tindrem festa major amb gelat, pa, postres... Serà una setmana gastronòmica.
2: Déu-n'hi-do, quina setmaneta, no? Més intensa ens espera.
0: I la Diada Nacional de Catalunya, que ningú s'oblidi, que estarà la setmana vinent. Tot i així, nosaltres estarem de dilluns a dijous, com deia, tenim la Diada del divendres, de 5 a 6 i al Territori Nocturn. I dilluns parlarem de l'inici del curs, que ja queda poquet.
2: Molta gent que comença curs i ja comencen vagues i demés.
0: Sí. Serà un inici de curs una miqueta diferent. Sí. Farem una llada de l'actualitat esportiva, parlarem de les noves formacions dintre del programa Les Entitats del Dia i també repàs de novetats musicals, que tindrem més temps dilluns i veurem què s'ha estrenat. Això serà dilluns, avui de moment marxem, que vagi molt bé el divendres, el cap de setmana i fins dilluns.
2: Fins dilluns, Mireia.
1: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
3: L'hidratació a l'esport. La primavera es caracteritza per l'inici del bon temps, les temperatures més agradables i l'augment de les hores de llum. Tot i no sempre ser fàcil l'adaptació a aquestes condicions, un cop superada l'astènia primaveral, amb més o menys afecció segons cada persona, apareix un augment d'energia que facilita l'inici o l'increment de la pràctica esportiva, sobretot a l'exterior i amb contacte amb la natura. Practicar esport a l'aire lliure, amb ambient sec i amb temperatures elevades, augmenta el risc de deshidratar-se. Cal assegurar una correcta hidratació durant la pràctica esportiva i així evitar algunes conseqüències com l'augment de la fatiga i reducció de força i resistència, augment del risc de lesions i rampes, mala termorregulació de l'organisme i risc de patir hiponatrèmia per una mala reposició del sodi. Les tres vies per on l'organisme perd líquid són la sudoració, que serveix per dissipar la calor procedent de la contracció muscular mitjançant l'evaporació per la pell, per on, de fet, es podrien arribar a perdre fins a 3 litres de líquid per hora d'exercici físic, i per on també es perden minerals com sodi, clor, potassi i calci. A través de la respiració, perquè l'aire també transporta vapor d'aigua corporal, que a major intensitat d'activitat, major demanda d'oxigen i major freqüència d'intensitat respiratòria, i finalment per l'orina, que menys hidratació serà més concentrada, menys transparent i menys quantitat. Per tant, si realitzes activitats físiques intenses o de llarga durada, assegura't que la teva hidratació és suficient mitjançant el test de la suor i l'observació de l'orina. Pel test de la suor, cal calcular el líquid perdut per hora. Es fa pesant abans i després de l'exercici, orinant abans de cada pesada, restant el líquid consumit i dividint per les hores d'entrenament. Si la pèrdua és superior al 2%, la hidratació és insuficient. Es poden cobrir les necessitats exclusivament amb aigua per entrenaments de baixa intensitat o curta durada, inferior a una hora. Ara bé, si és superior, caldrà fer-ho també amb isotònics, comercials o casolans que compleixin les condicions concretes i que, a més d'aigua, aportin electròlits com sodi i potassi. De fet, un objectiu en exercicis d'alta intensitat és evitar tenir sensació de set, perquè aquesta sol aparèixer quan la persona ja s'ha començat a deshidratar. Si realitzes exercici físic habitualment, assegura't de mantenir una bona hidratació per evitar riscos durant la pràctica esportiva i aconseguir una bona recuperació.

0: Ripollès, 91.2 de l'FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, Palmatí, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes, avui és divendres. Sí, ja el tenim aquí. És el cap de setmana, primer cap de setmana de setembre i temperatures encara estivals per poder gaudir d'aquest cap de setmana en anar a la platja. No sé, potser heu pensat en fer excursió. Potser teniu també organitzades festes majors. Sigui com sigui, aprofiteu el temps lliure que arriba a partir d'avui, divendres 4 de setembre de 2026. No per tothom, però sí per una gran majoria. Els que tenen que treballar durant el cap de setmana, doncs molta paciència i molta força. Doncs ja estem aquí, el Miquel Zafra i la Núria Catxán. Sabeu que per nosaltres sempre és un gust i un plaer poder compartir temàtiques i actualitat amb vosaltres que esteu a l'altre costat i poder, com no, compartir les mañanes de Ràdio Montornès. Oi, Miquel? Miquel, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal? Com esteu?
1: Bon dia. Doncs bé, contents per aquestes temperatures. I aquest matí, Miquel, quan m'he aixecat m'han recordat de tu. Has sigut aixecar-me i pensar en tu. I te'n dic per què.
2: Espero que...
1: Bé.
2: Bé, no? Sí?
1: Ahir parlàvem... Sí, ahir parlàvem de que de cara a la tarda les tardes comencen a cortar-se, a ser més curtes. Ja,
2: sí.
1: És veritat, es fa de nit abans, no? Però al matí, quan ens aixequem, 6:30...
2: És més d'hora, no?
1: Jo veig que és de nit.
2: Encara? Sí? En quina hora t'aixeques tu?
1: 6:30.
2: Sí,
1: encara
2: sí,
1: és
2: sí,
1: de
2: és
1: nit.
2: Jo també... Sí, encara...
1: Cap a les 45 comença una mica...
2: A clarejar,
1: però encara a les 7 encara dius, ostres, quina hora és? Encara és de nit, encara no hi ha la llum que ens agrada. I clar, tot això es nota per la tarda, però també es nota pel matí. I és que els dies es van acortant, la llum s'acorta i ho notem, la veritat és que molt. Venim de l'estiu, no? Que tot és llum, que tot és sol, temperatures que encara hi tenim, no? Per endavant. No sé, tens plans, tu?
2: Doncs no, per aquest cap de setmana no tinc plans. No?
1: No
2: tens
1: plans.
2: Alguna proposta?
1: Mira, no ho sé, no, tampoc és que hagi pensat massa en què fer, però, a veure, coses sempre surten, eh?
2: Sí, home, plans
1: si
2: sempre...
1: Si no, la rutina.
2: Els busquis o no, si no els busques, te'ls busquen.
1: Ja, això també, eh? I si no, ja saps, sota cavallo i rei, doncs que toca zafarrancho i compra, doncs
2: bueno,
1: comencem amb la rutina,
2: és
1: no?
2: Un clàssic,
1: és un clàssic.
2: És un clàssic, sí.
1: Si no fas dissabte, toca diumenge, i si no, mira, vas fent durant la setmana, mica en mica... Però és que jo ho he intentat tot, eh? Fer una mica durant la setmana, però quan arriba el cap de setmana, doncs has de tornar a començar. Per això tampoc aprofites massa. Llavors, o ho fas al cap de setmana o, mira, busques algú que t'ho faci, que també està molt bé, no? Hi ha molta gent que busca ajuda i es dedica a ells o a elles perquè tenen aquesta ajuda a casa que, de veritat, que quan vas... allò creixent, et vas fent gran, doncs ho trobes a faltar, eh? Trobes a faltar una mica d'ajuda perquè, clar, una casa mai s'acaba. Tu pots fer allò per sobre, que diem, eh? Una mica netejar el pols, el terra, fregar, la cuina al dia, el lavabo al dia, però després hi ha altres coses, que si cristales, que si persianes, i és el conte de mai acabar. I ja no parlem de les rentadores... i tot el de més, no? Vull dir que... En fi, aquestes coses que tiene
2: feina
1: la vida.
2: Feina dins i fora.
1: Sí, Miquel,
2: sí,
1: sempre.
2: Sí,
1: dins
2: és un,
1: i fora.
2: Un no parar, un no parar. Sí.
1: Però res, aquí estem, mirant el cap de setmana amb molta il·lusió i mira, si buscamos
2: bueno, i escalfant
1: un...
2: motors també, perquè sí. Bueno, d'aquí uns minuts parlarem de tot el que encara ha de venir a Montornès.
1: Comença el dia 7, a partir de dilluns, sí.
2: A partir de dilluns, però bueno, que ja anem escalfant motors, agafem energia perquè...
1: Comença el compte enrere.
2: Comencem,
1: per la nostra festa major.
2: Festa major, sí, sí, hem d'escalfar motors.
1: Clar que sí. I res, aquí estem. Ja sabeu que ens podeu escoltar cada dia de dilluns a dilluns ja hem tornat aquest cap de
2: setmana.
1: Sí,
2: cap de setmana també tindrem els millors moments.
1: Sí, ja us deixarem els millors moments que ens ha deixat aquesta curta setmana, perquè nosaltres vam entrar dimecres, però tenim material perquè pugueu gaudir el cap de setmana i saber una mica com ha anat aquesta primera setmana per nosaltres d'incorporació després de l'estiu. Bé, us diré que hi ha moltes fórmules per escoltar-nos. Ens podeu escoltar de manera tradicional a la FM de tota la vida, als 91.2 de la FM. També tenim oportunitat de que ens escolteu a l'app, la nostra app. Descarregueu l'app gratuïta al mòbil i des de qualsevol lloc ens podeu escoltar. Això és una meravella, perquè si esteu de vacances a Màlaga o esteu a València o a Badajoz, doncs ens podeu escoltar des d'on esteu. I també saber una mica què vull el vostre poble. Si voleu desconnectar, mireu, desconnecteu. Però sí que és veritat que a través de la TDT també ens podeu escoltar i a través de la web radio.montornès.cat. També a qualsevol lloc del món ens podeu escoltar d'aquestes fórmules, d'aquestes maneres. I de vegades necessitem aquesta desconnexió de tots i de tot. I la veritat és que setembre també és un mes de vacances. Els mesos de vacances, per excel·lència, al nostre país són juny, juliol, agost i setembre. Molta gent, doncs, és el mes de juliol, quan agafa les vacances. Altres ho fan el gran grosso a l'agost. I els que són més previsors ho deixen per setembre, perquè hi ha menys cues, perquè els jocs estan una mica més buits, perquè es pot viatjar millor. En fi, és una manera de distribuir les vacances i cadascú, doncs, tria, si pot, que no tothom pot triar, però el que pot triar, doncs hi ha molta gent que prefereix aquest mes de setembre perquè li dona més comoditat, li dona també més espai per poder fer altres coses i potser una mica més d'economia per poder viatjar. Llavors, són punts forts per fer vacances al setembre. Re, nosaltres ja sabeu, estem allò ja amb les piles posades i amb aquesta nova temporada amb intenció de compartir els matins. Ahir s'esperava temperatures altes, avui també. Després connectarem amb el servei meteorològic. Però Miquel.
2: Digues.
1: Anem a fer una mica de repàs, no? De tot allò que tenim a tocar. I així us diré que dilluns vinent, el dia 7, hi haurà una nova formació dins del programa Les Entitats al Dia. La sessió està adreçada a les associacions del poble, n'hi ha moltes a Montornès, i vol contribuir a una festa major més segura, inclusiva i responsable. Per això, de 7 a 9 del vespre, membres dels departaments municipals de Feminisme i Diversitats i Salut Pública ensenyaran a identificar situacions de risc i actuar de manera adequada davant possibles casos de violència masclista. Doncs ja sabeu, oportunitat de gaudir d'aquesta proposta de formació dins del programa Les Entitats al Dia. Els establiments restauradors que vulguin participar al Sarau, sabeu que és la gran festa de la Festa Major, encara estan a temps de poder apuntar-se a l'esdeveniment gastronòmic. Tornarà a celebrar-se dissabte de Festa Major el 19 de setembre. Ja s'han confirmat la participació d'establiments coneguts al municipi com la Cerveceria JJ, la Grumeteca, la Cresta Rostisseria, la Rostisseria La Gaditana i Paolo's Pizza. La proposta es desenvoluparà de 12 a 6 al Parc dels Gegants i comptarà amb el concert del grup Tapeo Sun Sisters, un grup musical que té molt d'èxit a Montornès i que ens encanten que ens visitin. Les persones restauradores que estiguin interessades a participar-hi es poden posar en contacte amb l'AOPEC a través del telèfon 935667004 o bé a través del correu electrònic empresa@montornès.cat. La convocatòria es tancarà a l'11 de setembre i fins a aquest dia, 11 de setembre, teniu temps de fer la vostra inscripció. Potser abans no ho havíeu pensat o encara no s'havien escalfat prou els motors, però ara ja que estem a tocar del Sarau, potser altres empreses, restaurants, bars del municipi se sumen a aquesta proposta. I com que estem escalfant motors tots i totes per Festa Major, recordeu que dimarts 15 de setembre tindrà joc la primera prova de la Batalla de Penyes d'enguany. Com ve sent habitual, serà la donació de sang. Per fer-la, us heu d'inscriure una mica abans. La unitat mòbil del Banc de Sang i de Teixit s'instal·larà al soterrani del Teatre Margarida Xirgo, de 10 a 2 del matí i de 4 a 9 de la tarda. Poden fer la seva donació totes aquelles persones que siguin majors d'edat, pesin més de 50 quilos i no pateixin cap malaltia. A més, cada persona podrà votar per la seva penya preferida. La penya dels Bartomeus, els verds, o la penya dels Perantons, els grocs. Per donar sang cal reservar hora, com et deia, al web banksang.net. Sabeu que quants més Bartomeus voteu o més Perantons voteu, serà la prova que guanyi una penya o una altra, i a més és comptable per després fer el gran grosso de totes les proves i saber quina penya, si la verda o la groga, guanyen la Festa Major de 2026. Deixem la part més lúdica i recordem que l'atur ha augmentat a Montornès. Ahir o abans d'ahir parlaven de que l'atur havia pujat a Catalunya, doncs també a Montornès, durant el mes d'agost, però es manté per sota de fa un any. El municipi ha tancat el mes amb 833 persones aturades, 26 més que al juliol. L'atur registrat ha augmentat durant el mes d'agost a Montornès del Vallès. El municipi ha tancat el mes amb 833 persones en situació d'atur. Així ho ha explicat l'Observatori del Vallès Oriental. La taxa d'atur registrada provisional se situa en el 9,34%. Tot i l'augment respecte del mes anterior, les dades mostren una evolució positiva en comparació amb l'agost de l'any passat. Montornès té actualment 10 persones aturades menys que fa un any, cosa que representa un descens interanual del 1,19%. L'evolució de Montornès s'emmarca en un increment de l'atur al conjunt del Baix Vallès. Els 7 municipis de la zona han registrat més persones aturades que el juliol. El Baix Vallès ha sumat 266 persones aturades durant el mes d'agost, fins a arribar a les 5.480, un 5,10% més que l'anterior. En canvi, respecte a l'agost de 2025, la xifra va ser de 163 persones, inferior amb un descens del 2,89. Per això diem que ha crescut l'atur a Montornès i també al Baix Vallès. I ja volem recordar que l'Ajuntament treu a concurs la recuperació dels pous de l'Ametller i del dipòsit de Can Xec. El projecte ha de permetre tornar a fer servir dos dels quatre pous actualment en desús. L'Ajuntament de Montornès ha tret a concurs els treballs de recuperació dels pous de l'Ametller i del dipòsit regulador de Can Xec, un projecte que arrossega des de fa anys i que ha permetre tornar a utilitzar-los com a font d'abasteciment d'aigua. El pressupost d'aquesta licitació és de 400.969,26 euros, IVA inclòs. Els quatre pous de l'Ametller formen part de la xarxa d'abastament d'aigua de Montornès i estan connectats amb el dipòsit regulador de Can Xec, al barri de l'Ametller i Montornès Nord. Aquests pous, que abans de la connexió portaven bona part d'aigua del municipi, no s'utilitzen des de com a mínim 2009 i actualment les instal·lacions presenten un estat de deteriorament important. Per això, doncs, l'Ajuntament ha tret a concurs la recuperació d'aquests pous de l'Ametller i el dipòsit de Can Xeca. Aquestes són algunes de les notes locals que us porto. Són les 10 i 22 minuts. I sabeu que avui és el Dia Internacional del Taekwondo? Doncs sí, cada 4 de setembre és el Dia Internacional del Taekwondo, una celebració establerta per la Federació Mundial de Taekwondo. Doncs també volem recordar que avui és un dia important per la salut sexual, perquè és el Dia Mundial de la Salut Sexual. És un aspecte essencial del benestar general i no ha de ser ignorat ni tampoc estigmatitzat. Per això, el que es busca amb aquesta celebració, el Dia Mundial de la Salut Sexual, és conscienciar a la població sobre la importància dels drets sexuals, la diversitat sexual, així com la salut sexual i reproductiva d'una manera plena, sense discriminació i, sobretot, sense riscos. Es tracta de divulgar informació sobre els factors de risc, les malalties de transmissió sexual i els contagis, així com les precaucions pertinents per tenir una vida sexual saludable. Doncs avui gaudim d'això. I també volem recordar que avui és el sant d'atenció, Rosalia, Amniano, Iris i Monessa. Felicitats a tots i a totes els que celebreu el dia del vostre sant, tant com els que esteu d'aniversari. Per exemple, avui José Pinilla Vega, Pinilla, felicitats, està d'aniversari per molts anys, José. La Gemma Sánchez Olmo, Gemma, moltes felicitats també per tu, 4 de setembre, felicitats. I res, que tingueu un dia meravellós i totes aquelles persones que ens estiguin escoltant i que també celebrin sants, aniversaris o dates importants a la seva vida, doncs que tingueu un dia important, interessant, agradable. Felicitats. Nosaltres comencem amb una mica de música, mirem al mar, encara que estem al setembre, i ho fem amb la vista posada en Manel.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem al contingut pel dia d'avui. Avui hem convidat a la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, per parlar de les novetats d'enguany de Festa Major, que la tenim a tocar. Avui també torna a incorporar-se a la graella el nostre col·laborador Manolo Carrillo amb la seva secció Llibres i Vinils, i atenció perquè ens parla d'un llibre que està a punt de sortir al mercat. És la darrera novel·la d'Alejandro Palomas, un relat sobre la impactant bellesa de les coses normals, comuns. I doncs ens apropa aquesta lectura avui Manolo, però a la secció de vinils fa un repàs dels pioners del rock and roll i escoltarem doncs propostes molt interessants que sense dubte ens teletransportaran a moments més màgics de la nostra vida, perquè són cançons que hem escoltat doncs moltes vegades, com per exemple el Chuck Berry, a Elvis Presley, a Buddy Holly, a Jerry Lee Lewis, entre d'altres. Doncs avui llibres i vinils, interessant la secció, us la recomano. I també escoltarem a l'Alicia García. Les coses d'Alicia arriba en coses interessants i curioses, i fent també un repàs a una mica tot allò que el que ens va acompanyar a la nostra infantesa i joventut, perquè qui no recorda el Kiko Legar? Recordeu qui era Kiko Legar? Doncs escoltarem la seva trajectòria professional i ho farem amb l'Alicia García. I aquestes són algunes de les propostes que us portem per avui divendres. Què és divendres? Anem ja amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Avui ens ho explica el Jordi Urios. Bon dia, Jordi.
7: Bon dia. Avui s'intensifica la calor, temperatures màximes en ascens a Barcelona, amb perill important a la depressió central per valors que poden assolir els 39 graus i també temperatures significativament elevades al Prepirineu i al prelitoral. Avui s'esperen màximes de 39 graus a Manresa, 38 a Igualada, Vic i Rubí, 37 a Sabadell, 33 a Barcelona, 31 a Mataró, 30 a Vilanova i la Geltrú. Durant el cap de setmana, temperatures sense canvis, continuarà la calor, de fet inclús podríem pujar lleugerament cap a l'interior. A partir del dilluns s'espera un descens de les temperatures. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat, amb predomini del temps estable i del cel clar, el vent fluix variable al matí, tendint a bufar a les hores centrals de component sud, amb intervals puntuals de moderat a la tarda. És una informació d'EMET.
6: Gràcies i fins demà. Anem a recordar que avui tenim la farmàcia de guàrdia, la farmàcia Balcells, al carrer Riu Mugent, número 7, i demà dissabte trobareu a la vostra disposició la farmàcia Pardos. També per qualsevol emergència tenim el 112 o bé el telèfon d'emergències de la policia local 93572 1110.
5: Les mañanas de Ràdio Montornès.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs avui tenim a la Mercè Jiménez, regidora de Cultura i Festes a l'Ajuntament de Montornès, ja la coneixeu. I, clar, no pot ser d'una altra manera. Primera setmana de setembre comencen a partir de dilluns algunes de les activitats de la nostra Festa Major i com que estem allò ja calentant motors, doncs l'hem convidat perquè, sobretot, ens expliqui doncs, les novetats. El programa d'activitats s'inicia dilluns i s'allarga fins diumenge 27. I ja, com sempre, propostes culturals, festives, esportives, a veure, de tota mena. I la Mercè, doncs, està amb nosaltres per parlar. Parlem amb ella. Bon dia i benvinguda.
1: Bon dia, Núria. Què tal?
0: Molt bé. Com va?
1: Molt bé, molt bé. Ja incorporats de nou a la voràgine, no?, de la Festa Major, que estem molt emocionats, no?, amb ganes i a veure la resposta.
0: Suposo que abans de tornar a Montornès aquest estiu hauràs agafat moltes piles, no?, perquè ara ve el grosso de l'any.
1: Ara ve l'oci, és veritat que és una part molt important de les festivitats de l'any i que, a més, convé que, bueno, ve molta gent, no?, participa i és molt agradable, la veritat, de passejar i de trobar-te la gent i veure com gaudeix de tota aquesta feina que hem tingut prèvia fins a treure això, la programació, la samarreta, tot el que té a veure amb la Festa Major.
0: Avui vens uniformada, vull dir corporativa, de Festa Major, amb la samarreta d'aquest any. Podem començar parlant... Mira, no anava a començar parlant de la samarreta, però em sembla que és una samarreta molt xula i que doncs, val la pena, no? Perquè també és una iniciativa nova.
1: Sí, ha estat el disseny del Sergi López, que fa uns mesos va fer també el disseny que n'hi ha a l'entrada de Montornès Nord.
0: Això va ser iniciativa d'ell o ho vau demanar vosaltres?
1: Bueno, ja feia temps que calia fer un canvi en aquell...

0: tingut. I vam pensar que seria una bona aposta, doncs, continuar amb el Sergi. Ell estava molt emocionat també de poder, bueno, clar, de poder fer aquest, el disseny de la samarreta. I bueno, quatre directrius, no?, que és el que habitualment, no?, solen portar les samarretes, doncs ens ha fet aquest disseny superbonic, molt colorista, no?, i que també deixa, deixa a l'abast, doncs, els elements més participatius de la nostra festa major.
1: Sí, la veritat, amb unes lletres molt grans, amb verd i taronja, i dins les lletres podem veure doncs, els gegants, a l'Ajuntament, les penyes també estan representades,
0: el
1: no?
0: Castell,
1: els diables, el castell.
0: Castell, que també és molt, molt nostre. Bueno, una mica de còctel de, no?, de tot el que representa. No serà tot, però si més no, quan ho veus, doncs diu, sí, això és Montornès.
1: Sí. Doncs vinga, ara sí, comencem parlant de la novetat d'enguany. És el canvi de dia festiu de divendres, de dilluns a divendres. Ara ja no podem dir que dilluns és festiu a Montornès, sinó que s'ha canviat. Serà el 17 de setembre i acabarà diumenge 20. Per què aquest canvi?
0: Bé,
1: Tothom em pregunta a mi això, jo què sé. Mercè, explica-ho, perquè clar, jo dic, és que sembla que els de la ràdio hem de saber de tot.
0: Bueno, en veritat a tothom li pregunten per tot, a veure què es pot descobrir, no? Però és veritat que jo recordo, des que vaig entrar el 2019 i l'aposta del dilluns, sempre hi havia aquest rum-rum, no?, d'entitats, de persones que t'anaven deixant caure. I és veritat que a l'hora de programar per nosaltres no era gens fàcil, perquè dilluns era l'últim dia, havies de fer doncs, la deliberació, i tot plegat era un dia que no era gens hàbil, perquè per molt bé que volguessis ajustar la programació, que fos atractiva, que pogués fer reclam, no?, perquè la gent vingués, doncs no era un dia gens productiu. A més, amb la feinada que té doncs, fer una programació i, fer, i el risc, no?, d'això de programar i que al final, doncs jo sempre ho dic, que érem les penyes, no? Veies la Marifé, el Jorge, l'alcalde, jo i les tècniques, no? Érem... I llavors tampoc no feia festa major, era com a l'últim dia però no quedava gens lluït. Llavors si mirem també amb les poblacions del voltant o d'altres, el divendres és molt més productiu, també tenen aquest festiu, aquest dia festiu dins de la programació, i creiem que sobretot amb el jovent, el dijous ja comença a haver-hi aquell moviment a l'escalf arreu, no? Fins i tot entre setmana, no? Que tu ja el dijous ja fa olor de cap de setmana. I llavors l'aposta és aquesta, el canvi de divendres, que creiem que serà més productiu. També he de dir que la comissió s'ha esforçat molt i també ho ha vist bé. D'altra banda, les penyes han fet un superesforç perquè a tenir en compte que han canviat les dues juntes, tant la de Pere Antom que les de Bartomeu, han fet seu aquest dijous com a inici de festa major.
1: Clar, hi ha molta gent de les penyes. Nosaltres després parlem. Avui hem començat amb la regidoria, però després passant els gegants, els diables, les penyes, i molta gent s'agafa festa la setmana de festa major. Guarda una setmana de vacances per poder estar al 100% per festa major. Això és molt important.
0: És molt important perquè li donen el valor a la festa major, no? Perquè volen gaudir-la, volen estar al carrer i és important que ho facin així, no? Perquè també per nosaltres, a l'hora de programar, doncs veus que la gent s'involucra, no? Perquè surt al carrer. I com et deia, doncs les penyes... Sí. És veritat que vindran a visitar-vos, però han estat doncs, capçals també en aquest recolzament el dijous i amb una programació també molt, molt rica.
1: Clar, darrere d'aquesta decisió hi ha molta gent que participa activament a la festa major que creu que és millor així, d'aquesta manera, no?
0: Sí, no tothom,
1: clar,
0: com
1: és
0: sempre,
1: que nunca llueve a gusto de todos.
0: Però
1: clar.
0: Sí que és veritat que és una aposta important i que bueno, la volem tirar endavant. I també s'aposta de la regidoria doncs, el dijous que sigui doncs, com a començament de festa major, doncs, un dia que hi hagi una programació entretinguda, divertida i, bueno, i sobretot que sigui atractiva, no? I que tothom doncs, ja dijous tingui al cap que comença festa major.
1: Molt bé. Doncs aquí està l'explicació, crec que és clara. Anem a provar què tal funciona aquest any, segurament que a les mil meravelles. i tornarem a parlar amb la Mercè.

0: Bé, anem a repassar algunes de les activitats més importants. No sé si hi han coses noves o si una mica seguim la tònica que ja funciona d'altres anys. És veritat que les penyes també doncs, han deixat de fer algunes activitats perquè, clar, el canvi de penyes doncs, ha promogut d'altres activitats, clar.
1: Sí, està clar. Les penyes tenen el poder absolut de fer la seva programació. És veritat que la comparteixen amb nosaltres i l'acabem de poder de llimar. Però sí que és veritat que ells també han fet el seu filtre i han vist doncs, el que funcionava millor o pitjor, o fins i tot el múscul que tenen, perquè també no és fàcil dur a terme qualsevol activitat, perquè necessita un múscul de persones que col·laborin i que ajudin en tota la logística. Llavors, ells han fet el seu filtre i és veritat que ens han preparat altres activitats que no teníem fins ara, com a novetat, i que està molt bé que tot i començar de nou, doncs tinguin aquesta Clar. Iniciativa. I com a novetat, com dèiem que divendres és festiu, doncs les activitats que es feien habitualment, com el pregó, que ho fèiem divendres, que era el primer dia de festa major, doncs enguany passa dijous.
0: I el pregó, el no pregó. La cremada.
1: No, la cremada és potestat de diables i és veritat que ells ja ho tenien coll avall, que era divendres, i ho hem conservat així. Com deia, les entitats també tenen el seu poder per dir, mira, a mi em va més bé per la logística.
0: Llavors, Mercè, entenem que dijous anem a la plaça Pau Picasso, es farà el pregó.
1: És el que anava a dir-te, que canviem també d'espai, el pregó. O sigui, dijous tot transcorrerà a la Pau Picasso, és a dir, hi haurà un festival de danses que tornem a reiniciar amb la Paqui Maestra i l'Hermandà, i això ho farem a la plaça Pau Picasso. Després n'hi haurà un grup que ja han vingut altres vegades a Montornès i que són molt animats i que ens faran estar-hi molt atents. I el pregó. I el pregó per part del Miquel Ollo, que ja, jo crec que ja el coneixem tots, no? Que ha fet aquesta bonica col·lecció de postals. Bueno, ha fet, no? Que continua fent. Però d'entrada totes les postals que té, que farem una inauguració de nou el dijous, per qui no les hagi vist, doncs que pugui gaudir-les.
0: Uh-huh. Una exposició aquí a Can Saurina.
1: Sí, aquí a casa. Doncs hi haurà l'exposició de les postals que ja es va fer fa uns mesos i la tornem a repetir per, bueno, per donar-li volada també doncs, a les postals, al Miquel i al nostre pregoner, no? Que estem superorgullosos d'aquesta tasca que n'ha fet de coneixement del Montornès d'abans i del d'ara, no? Uh-huh. Per als que... Per exemple, jo que era de fora, no? O perquè la gent que era més jove, no? Que poder no tenia aquest record. I n'ha fet una tasca molt, molt interessant que quedarà per, bueno, per sempre el nostre patrimoni, no? Aquestes Clar. Postals tan boniques. Doncs llavors tot transcorrerà amb la plaça Pau Picasso, que és el dijous, primer dia de festa major, recordem. Uh-huh. I la zona de concerts, com sempre, acollirà tot el que és concerts, uh-huh. la redundància, no?
0: A la zona esportiva.
1: A la zona esportiva, això sí, però el que és tot l'acte de pregó i tot el que envolta el pregó i el festival de danses, tot anirà a la Pau Picasso.
0: I per què s'ha canviat també la ubicació? Per què no es fa als Jardins Nativitat Llarza?
1: Perquè també per la mostra de danses ens és més fàcil fer-ho allà.
0: Okay.
1: I perquè ve moltíssima gent, és una activitat que agrada molt, tant la Paqui com l'Armada com altres entitats uh-huh. que han vingut altres vegades, ens és més fàcil, podem posar cadires, poden seure, bueno, és molt més fàcil que no pas als jardins. Uh-huh. I sí que, bueno, com deia abans, el divendres doncs, tornem amb el seguici com havia estat fins ara.
0: I què passarà el divendres llavors? Es farà la cremada directament?
1: Bueno, n'hi haurà el ball de lluïments, com es feia habitualment. Sí, és veritat que al ser divendres festiu hi ha cert canvi de programació. El que abans eren les sardanes, que les fèiem dilluns al dematí, doncs passen a divendres. I tornem a oferir el tomb per Montornès per part de patrimoni, que és una activitat que s'ha fet diverses vegades a festa major i en altres moments... Que agrada molt també, perquè bueno, Ferran ens explica la història de Montornès i és molt interessant. Llavors la tornem a posar programació per part del Departament de Patrimoni. I llavors a continuació per la tarda n'hi haurà el que fèiem habitualment el divendres. O sigui, això es vendria a ser el mateix, el seguici, el ball de lluïment de les figures... i tot seguit doncs, la cremada de l'Ajuntament.
0: A quina hora comença tot el seguici i el ball del lluïment divendres?
1: Doncs vine, a partir de 2:15 de vuit de la tarda.
0: Molt bé.
1: Tot també dic que entremig doncs, les penyes van fent les seves activitats, però com és veritat que vindran uns dies, els hi deixem per ells la feina, no?
0: Clar.
1: També important és que dilluns fèiem sempre el berenar de la gent gran.
0: Ah, sí?
1: I aquest és un dels canvis amb el canvi de festiu. Llavors, aprofitant aquest canvi, des del departament també de gent gran han cregut que podria ser interessant, en comptes de fer un berenar, doncs fer un dinar. I doncs això, que la nostra gent gran gaudeixi d'aquest dinar en companyia.
0: Diumenge.
1: Divendres festiu.
0: Ah, divendres festiu.
1: Divendres. Abans era dilluns, doncs ara serà divendres al migdia.
0: Ens hem de mirar molt bé.
1: Sí, sí, és
0: el
1: interessant.
0: El programa de Festa Major, perquè sí. N'hi ha canvis importants.
1: Importants, sí.
0: Ja... Suposo que la gent gran està superinformada
1: està
0: de tot això.
1: Està molt informada. Clar. De fet, la trobes pel carrer i diu, els tiquets quan podem anar a buscar-los?
0: Clar, clar.
1: I ja els estan esgotant al casal del gent gran del centre, com el del nord, el poden trobar amb el seu carnet del casal i allà poden recollir el tiquet per aquest dinar. Tot seguit del dinar, com altres, com amb el berenar fèiem, hi haurà música, hi haurà ball.
0: Molt bé, que això els hi agrada molt.
1: Amb el
0: clar
1: Moncayo,
0: que
1: els encanta moltíssim, és el Camilo VI de Montornès, i els hi agrada moltíssim.
0: Molt bé.
1: La nit, com fèiem els divendres habitualment, bueno, recordar també que amb el pregó hi ha el fotocol que fa l'Associació
0: Clar.
1: Fotogràfica, que
0: sí.
1: Sempre és dedicat doncs, al pregoners o pregoneres del dia, de l'any, i això també ho trobarem allà a la plaça Pau Picasso.
0: Molt bé.
1: I bueno, després doncs, ells sempre ens fan el guateque que ens agrada tant, no? I el sopar de cabàs, tot plegat, i que fa doncs, que també la Pau... Doncs estigui de festa, no? Tot això també fa que quedi més arrodonita la Pau, per lo que parlàvem abans de per què
0: sí.
1: Una cosa o l'altra. Doncs ja sabem que tot el dijous el tenim allà a la Pau Picasso. I després, si, a part del guateque, si volem anar a veure...
0: Clar, perquè divendres serà festa a Montornès, podem anar de guateque.
1: Clar, clar, podem anar de guateque, podem anar a veure els estopaus... Bueno, tenim diferents propostes doncs, adequades cadascú doncs, als seus gustos, no?
0: Molt bé. Que anem,
1: anem a dissabte,
0: a dissabte,
1: no?
0: Avancem cap al dissabte, que és el dia gros també de Festa Major. Aquí tenim diables, gegants, aquí tenim molta teca.
1: Tenim, com igual que fèiem el tomb per Montornès, doncs en patrimoni hem programat, com altres anys, la caminada al castell, també,
0: molt
1: que
0: bé.
1: És una de les activitats que també agraden molt al públic de Montornès. Doncs el Ferran ens pujarà fins al castell i ens farà...
0: La seva explicació que ens agrada tant.
1: Que
0: sí.
1: Ens agrada tant, perquè és veritat que la fa
0: superbé.
1: Superbé. D'altra banda, serà el dia que els petits de nou podran jugar a la plaça. Habitualment fèiem divendres, doncs tornem a dissabte, perquè també hem de comptar que divendres hi havia mercat, doncs hem hagut de fer una miqueta de restauració en aquest sentit amb la programació per adaptar-nos als espais. I doncs això, la moguda panda, les penyes amb les seves activitats.
0: Dissabte al matí, eh?
1: Dissabte al matí, la xarangada també, que és la tercera edició per part de Bartomeus. També trobarem el Sarau, que ja és
0: un clàssic.
1: És un clàssic de Montornès, sí. Que van canviar l'espai ja fa uns anys i que també és un espai molt agradable, molt acollidor i, bueno...
0: I amb el grup que agrada Montornès, lo más.
1: Sí, sí, tornen al Tapeo, a Montornès i, bueno, i esperem doncs, que això, que la gent surti, que facin...
0: Poble
1: facin
0: i que
1: poble.
0: Encara els restauradors poden participar i fer inscripció fins al dia, no?
1: Els restauradors, vols dir, com per ells, per implicar-se, jo crec que això ja havia acabat.
0: Sí?
1: Jo parlo, anava a dir, parlava de lo meu, no? Però vull dir que jo crec que això ja ho tenien tancat.
0: Molt bé. Jo tinc fins a l'11 de setembre.
1: Sí, doncs
0: potser.
1: Veus, en aquí ja no m'hi havia posat. Jo.
0: Informació, eh? Si de cas, doncs poseu-vos en contacte amb
1: l'OPEC. Si esteu interessats, sí.
0: Sí, si hi ha algun bar o algun restaurant que està interessant en muntar el Sarau... Doncs fins al dia 11 de setembre hi ha temps, queda tota la setmana.
1: Sí, encara queden uns dies.
0: Sí que hi ha gent que ho deixem per darrera hora, no?
1: Bueno, doncs... sí, sempre pensem que hi ha temps, no?
0: Sí.
1: Digue que un dels canvis també que n'hi ha, bueno, que ells no és una incorporació, sí, són l'entitat de les bruixes, que ja les coneixem, doncs, que han fet diferents activitats al llarg de l'any i que se sumen a aquesta Festa Major 2025-26 fent una activitat, doncs, entre mig de correfoc i correfoc per conèixer-les i crec que també serà prou interessant, no?, veure què ens hi fan amb el foc i, bueno, crec que serà superinteressant veure
0: tenim
1: aquesta
0: ganes.
1: Nova entitat.
0: Clar que sí. Més coses?
1: Doncs, com sempre, doncs, anem a ballar, doncs, a la zona de concerts, un grup de versions, després anava a dir pel més joves, però si és que al final...
0: Al final tothom.
1: Si tens ganes de festa, continues amb els DJs i tota la nit ballant. N'hi ha com a activitat també aquesta nova que presenten a Per Anton del Xurrafers, perquè acabis amb la menjant xurros, no?
0: El Xurrafers.
1: Aquesta
0: Això que fa tothom, no?
1: Tothom. És com acabar de festa i tornar a agafar energies, no?, amb els xurros.
0: I on es fa el Xurrafers?
1: Es fa a la plaça Pau Picasso. I, bueno, ells t'explicaran, però, bueno, és una activitat nova que han cregut, doncs, poder fer-la nova, això, perquè és com molt típic, no?, ja des de, jo què sé, no?, potser des dels nostres pares, els nostres
0: avis, sí, ja
1: era molt típic d'acabar-hi la festa amb els xurros. I han volgut implantar-la i, bueno, a veure com va això.
0: Molt bé. El Xurrafest.
1: Això ja serà entre dissabte i diumenge, és la matinada, ja quan tanquem tot. També dir, doncs, que Gegants torna amb la batalla, amb el Cercavila, que també...
0: Que no pot faltar, és un clàssic de Festa Major.
1: És la nostra Festa Major i la dansa de la batalla és el lloc idoni, la Joan Miró, que esperem que faci un dia impressionant de sol, també, perquè puguem lluir, doncs, a la plaça. I, d'altra banda, també el Centre Cultural Andaluz, que sempre fa la Feria de Mediodia, doncs, també, doncs...
0: Farà
1: Feria de Mediodia. Estan implicats també en Festa Major.
0: Allà, a la seva zona, no?
1: A la seva zona, sí, que els és més prop i, bueno, més fàcil per tot.
0: Molt bé.
1: I, a més, molt còmode també, aquell espai. Està molt, molt, molt maco. Bueno, tot seguit, això aniran fent al llarg de tota la Festa Major les proves que fan les penyes, la donació de sang, que és prou important, que també col·labora molta gent, i que comença la batalla amb això, amb la donació. I diumenge ja sabrem, doncs, de totes les proves, tindrem el veredicte cap a 3:45 de la tarda, sabrem qui de les dues penyes n'ha guanyat. També referir que de nou Palau del Mala serà el jurat que estigui al càrrec de les penyes, de la batalla, i que farà aquest seguiment, que també, bueno, ja són reiteratius, els agrada, i ho gaudeixen molt. També dir, doncs, que les penyes, dintre de les activitats que fan noves, fan aquesta cara bé, que és una mena de tardeo, que el tardeo que és ara que ha vingut com per...
0: Està de moda.
1: Dèiem que entra la gent més gran de la nostra edat, però...
0: Al final li agrada a tothom,
1: perquè l'endemà t'hi pots aixecar d'hora, perquè... has anat a dormir d'hora.
0: Clar, i això diumenge tindrem tardeo?
1: Tardeo a la plaça Pau Picasso per part de la penya, sí.
0: Molt bé.
1: I alhora també al Sorralet, com és un clàssic a Montornès, l'Orquestra Meravella vindrà a delitar-nos amb el seu concert.
0: L'Orquestra Meravella, un clàssic també per la gent que li agrada una altra manera de ballar, no?
1: Exacte. I després el ball, de nou. Quan acabi el concert, doncs tindrem el ball.
0: Jo abans, no sé si queden moltes activitats...
1: Jo crec que queda una també molt important, que també té canvi d'ubicació, perquè hi estem al Lloro, el Castell de Focs d'Artifici. El portem a l'Ajuntament, perquè l'espai on ho fèiem fins ara, doncs, està ocupat, estan fent obres i no hi podem ser-hi.
0: Això és important, sí.
1: És molt important, sí. I, doncs, ho portem a l'Ajuntament.
0: Molt bé. I ara això que s'ha fet, que s'està posant de moda, implantant a molts pobles, que és, en comptes de fer focs artificials, fer espectacle amb drons?
1: Sí, n'hi ha llocs que ho han fet, però jo crec que és molt inicial. Segurament haurem de veure, perquè a mi també m'ho han referit, però, bueno, podem veure, podem mirar-ho, a veure... Però és veritat que també ens agrada molt els focs. Ens agrada molt el foc. Sí, sí.
0: De totes maneres, la Festa Major segueix sent accessible per tot tipus de persones. Cada dia tenim la part de fira, de 6:30 a 8, amb atraccions, important, que no faran també música, no? Tota aquesta part que s'ha treballat part des de
1: tranquil·la.
0: Fa temps. Sí,
1: sí. Això continuem fent-lo. Des de, em sembla que és de 6:30 fins a les 8, que sí, n'hi ha l'hora tranquil·la. Mm-hmm. També dic que els tiquets del 2x1 que fèiem fins ara, doncs, en comptes de ser, passaran a 7 de 9 a dijous, que és el dia festiu, o sigui, el 2x1 serà el dijous.
0: Dijous. Els 2x1.
1: El 2x1.
0: Que... Allò que es feia, que es donava als nens a l'escola.
1: Sí, això ja fa anys que no ho fem. El que es fa és que els firans que estan adherits, que sí, volen fer-ho, tenen un cartellet a la guixeta i llavors tu ja saps quin és el que ho pot fer o no.
0: Molt bé.
1: I llavors això serà dijous, que és això, el primer dia de festa.
0: Molt bé.
1: També he dit que tant dijous com en el pregó hi haurà un espai reservat per persones que tinguin mobilitat reduïda. I d'altra banda, la zona de concerts, com ja vam fer l'any passat, també n'hi haurà un espai on poden estar les persones també, amb cadira de rodes, amb mobilitat reduïda, perquè puguin seguir el concert més a prop. Pulseres per les criatures, per les persones que necessitin també auriculars.
0: Auriculars.
1: També mm-hmm. poden passar pel Casal de Cultura a demanar-los, que n'hi ha aquesta possibilitat. Hi haurà també el dijous, hi haurà una persona que ens farà retransmetre el pregó amb signes.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè puguem, doncs, també és part del compromís que tenim amb les entitats per fer-ho més accessible. També recordar que en la nostra restauració, a part del Sarau, doncs s'implica amb la Festa Major, no?, amb les postres, la pastisseria Villallonga, Cal Tomàs també amb els gelats, i el forn de Cal Fornet amb el pa de Festa Major.
0: Uh-huh. I la Unió de Botiguers, que està amb tot,
1: amb
0: no?
1: Amb tot, amb la samarreta, amb els balcons, amb tot. Però crec que per ells fan un esforç prou important, doncs, de continuar, no?, amb les postres, amb el pa i amb el gelat.
0: Doncs tenim a tocar ja la festa. No sé si ens queda alguna cosa. No tenim temps, Mercè. Gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres. Bona Festa Major. Ens veiem a les places, als carrers, a la Fira, a la Picasso, a l'Ajuntament,
1: arreu,
0: a tot arreu.
1: Arreu, al carrer, al carrer.
0: Gràcies i bona Festa
1: Gràcies
0: Major.
1: Gràcies a vosaltres.

Jaume Vicens i Vives va néixer a Girona fa 100 anys, el 1910. Va ser un historiador en majúscules que es va centrar en la Catalunya de la Baixa Edat Mitjana i es va convertir en tota una autoritat en la matèria. Els seus escrits i estudis conformen un dels llegats més importants que tenim per entendre d'on venim.

Jaume Vicenç i Vives va néixer al carrer de Santa Eugènia, tocada a la plaça Marquès de Camps de Girona. Va passar la seva infància i adolescència a la ciutat de Girona, on va estudiar el batxillerat a un centre que ara porta el seu nom. L'any 1926 va marxar a estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. Allà va tenir alguns professors que el van influir profundament i el van marcar com a historiador. Del professor Antonio de la Torre va aprendre l'ofici d'erudit i va contagiar-se de la passió per l'estudi de documents antics. Amb ell va quedar vinculat a la tradicional Escola Històrica Barcelonina. L'any 1930, en acabar la llicenciatura, Vicenç Vives va marxar un temps a Alemanya, sense deixar de banda la investigació i la docència. En tornar a la seva terra, va ser escriptor habitual d'articles als estudis universitaris catalans. Paral·lelament, l'any 33 va avançar la seva carrera docent, convertint-se en l'encarregat de curs i ajudant a la Universitat Autònoma de Barcelona, alhora que guanyava la càtedra de Geografia i Història de l'Institut de Figueres. A tot això, el 1936, va llegir la seva tesi doctoral, Ferran II i la ciutat de Barcelona. Es tracta d'una extensa obra de 3 volums on Vicenç Vives dona una versió de Ferran el Catòlic completament diferent a la coneguda fins al moment.

Jaume Vicenç Vives va passar uns últims anys de guerra civil ben difícils. Apartat de la docència des del 37, es va dedicar a escriure llibres de text i obres de divulgació alhora que publicava articles de política internacional al setmanari Destino. Poc després, va participar en la fundació d'una editorial, a l'espera de poder reprendre la seva carrera docent. El 1945, la seva investigació va portar a la publicació de Història de los Remensas en el siglo XV, una època en la que es va especialitzar al llarg de la seva carrera. L'any 47 va accedir a la Càtedra d'Història Universal Moderna i Contemporània de la Universitat de Saragossa. Un any més tard, el 48, va aconseguir el trasllat a la Universitat de Barcelona, on es va establir i va realitzar una vital tasca historiogràfica i universitària. L'any 1950 va participar al 9è Congrés Internacional de Ciències Històriques de París, on va ampliar el seu coneixement i el va traslladar a les seves investigacions. Des de la seva posició, Vicenç Vives va transformar el seu departament i va fer evolucionar la historiografia espanyola i catalana, involucrant-se en les noves corrents historiogràfiques europees. La dels 50 va ser una dècada molt prolífica per Vicenç Vives, doncs va publicar el gruix de les seves obres. L'any 1959, fruit de l'ensenyament d'història a la recent creada Facultat de Ciències Econòmiques de Barcelona, va publicar el Manual de la Història Econòmica d'Espanya.

Just en el moment més actiu de la seva carrera, una ràpida malaltia va posar fi a la vida de Vicenç Vives, l'any 1960. Actualment, una editorial porta el nom de Vicenç Vives en honor seu, si bé també se'l recordarà per haver deixat una obra que amb els articles ultrapassa els 350 títols. El seu fons documental va ser cedit a la Universitat de Girona. Amb tot, un revulsiu en la manera d'estudiar la història a Espanya i un historiador cabdal de Catalunya.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.